Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia.
2: Ole, ole, ole. A veure, cantarota, guapo.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Aunque no sea conmigo.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

Yeah, music.

disco. It ain't no country club either.

107.1 FM. Ràdio Tordera.

parlava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer

Cabrera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera.
1: Estem aquí. Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys...

107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el Vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet amb...

0: Coplejant amb Caral Pedemonte.
1: Els casanencs, mans amigues, guanyen el Campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Cassà de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Albera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Cassà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.
1: La casanenca Mans Amigues ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya, un certamen a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana, que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant al cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà, de la Selva, també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions. I finalment, el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb Albera Dansa, que van ballar amb l'Albera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la sardant almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certament no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també a Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen les sardanes no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom

la podia ballar gaudint-la. Per això la plaça, doncs, es va animar tant. Anem a veure les classificacions que hi va haver en aquest certamen de Ceret. Anem primer per la categoria de grans, com que és un funcionament d'enfrontaments eliminatoris per arribar a una final. Primer hi va haver un sorteig que va dividir les colles en dos grups. En el primer grup hi havia Mans Amigues, Cabirols, Nanúfers i Galzeran, i a l'altre grup per sorteig va tocar Sempre Galzeran, Mirant al cel, Solstici i la colla Maig. De tots aquests enfrontaments es va arribar a una final de Mans Amigues i Mirant al cel, i Galzeran, que va quedar quarta, i en tercera posició la colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, el Vera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Caçà i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Caçà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona i en quarta posició els alevins Taps, també de Caçà de la Selva. Anem a escoltar aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'Enclavé de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: anar a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
2: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressupo de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig, Cobla i Juvenívola de Sabadell, el passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove del Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla La Principal de la Bisbal a la plaça Nova, amb sardanes de veu mala, molina o cassó. Escoltem una sardana dedicada a l'aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament al primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: coplejant.cat. T'has llegit les bases?
1: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles, el mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, es reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana. Escoltem el Vendrell, capital de la sardana de Nevat, a càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: Això era el Vendrell Capital de la Sardana, d'en Nevat.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda... De dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre, a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà, a la mateixa hora a Matadepera hi haurà la principal de la Bisbal i a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Cobla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre a Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la cobla i banda del col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la cobla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes a la fresca amb una ballada amb la cobla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga i hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, al Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell i a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21ena Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Cobla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10 ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la Flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria, atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte 1 d'agost també hi ha la festa major d'Andorra la Vella, hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les cobles la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També 2 de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de festa major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, festa major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la juvenil ciutat de Solsona. Dissabte 1 d'agost també a les 7, festa major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la ciutat de Girona i a 2 de 8, cicle d'estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è aplec de la Sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella i també a 2 de 9 festa major de Tona amb una ballada amb la principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret ballada amb la Sant Jordi i passem a diumenge. perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixas de Sabadell a la Garriga, amb la cobla Maricel. També a 4:45 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les cobles Lluïsos, Cobla Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la principal d'Olot, i a 6:45 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada a l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora a Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 6:45 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 6:45 de diumenge a Cervera, el cicle d'estiu continua amb la Vell Puig Cobla, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Cobla Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la principal del Llobregat, i a 6:45 també a Castelldefels hi ha sardanes amb la Vila d'Olesa. El 2 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 7:45 amb la principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 6:45 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve a Bellpuig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a 8:00 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a 8:00 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pels cicle d'estiu, i a la mateixa hora el cicle d'estiu de Premià de Dalt hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a 9:00 del vespre Sardejou de Festa Major amb la Contemporània a la Garriga, i a 11:15 a Sant Feliu de Guíxols ballada diumenge que ve amb els Rossinyolets. Passem a 3 d'agost, perquè a 6:00 hi ha ballada de Festa Major a Pardines amb la principal de Banyoles, i a 7:00 també és Festa Major a Andorra la Vella, i hi haurà una altra ballada amb la principal de la Bisbal. Dilluns que ve també a 9:00 del vespre, ballada a Perpinyà amb la Mil·lenària, i a 10:00 hi haurà sardanes a Olesa de Montserrat amb la cobla Vila d'Olesa. Dilluns que ve també a 10:00, ballada de sardanes de Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem... doncs el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve, 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença 2:11 i continua a 4:00 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a coble, Tirant lo Blanc, que consta de 4 actes: El casament del rei d'Anglaterra, Desfeta i mort del turc, Prometatge d'en Tiranina Carmesina i Balls i festes de la Gran Victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a coble. Una obra arranjada per a coble per Joan Lluís Moraleda, i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a coble inspirada en la novel·la El Premi Ceret Banyoles, i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de coble l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la coble, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca se n'ha produït moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirán de Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant lo Blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a cobla de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant-lo blanc. L'escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins i es pot recuperar el disc Música Catalana Contemporània de la Cobla Montgrins.

0: triplejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la Cobla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Rani Orquestra, que és un projecte que té instruments de cobla i que també serà a l'Amsó de Cobla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició de juliol, la 497, es diu ràpid, del Coblejant, amb Festa d'Estiu, una sardana molt balladora d'Olivier Marquès que s'estrenava el 2013 a Béziers. El títol original era 21 de juny a Béziers, però es va canviar i després va aconseguir l'accés al Premi Popular de la Sardana de l'any 2013. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: havaneres.
1: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres, del cant de la sirena.
2: Com l'aire.
1: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres, amb el cant de la sirena.
3: Bona nit, sóc Toni López. Avui presentem el cant de la sirena i anirem cap a una sardana cantada en versió havanera que es titula...
4: La puntaire.

0: Bé, tots sabeu que l'origen de l'habanera és de Cuba i de les ritmes, la mescla de ritmes d'aquella illa, del Carib, i nosaltres anem cap a un tema en castellà que es titula...
1: La vella Lola.

0: així de bé ha sonat la vella Lola. Nosaltres anem cap a una havanera de Sílvia Pérez Cruz que es titula
1: Vestida de nit.

0: Acabem d'escoltar Sílvia Pérez Cruz. Ara es modernitzem sense deixar el món de la música catalana i sense deixar els temes catalans. Continuem amb més temes catalans i...
1: Detalls, coti per coti.

0: Bé, aquesta ha estat la participació de Coti per Coti, però no els deixem de banda perquè escoltarem un altre dels seus temes.
1: Detalles, Olivia.

0: Continuem i ara sí anem a les arrels de la nostra terra. Una sardana en versió habanera que té molta requesta i que és molt estimada. Es titula...
1: Cubanita preciosa.
0: No, Ada, no. Molt arrelada a la nostra terra. Es titula... És la Moreneta.

Continuem amb música catalana, en aquest cas anem cap al grup musical Oques Grasses, que ha durat poc temps en el panorama musical, però ha deixat molt bones peces. Avui vull dedicar-li aquesta cançó amb molta estima a la meva neboda Ada, que ens està ajudant a presentar el programa. D'Oques Grasses escoltem Sort de tu.

0: de tu.
1: Continuem amb més temes catalans. En aquest cas anem cap a Boig per tu, de la formació musical...
2: Sau.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
4: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per comentar totes les notícies més destacades d'avui diumenge 26 de juliol. L'OH mòbil de la Generalitat s'instal·larà a Tordera demà dilluns, el 27 de juliol. Per tant, tothom atent perquè demà dilluns hi haurà aquest OH mòbil de la Generalitat. Els ciutadans podran realitzar tràmits administratius com l'ITCAT mòbil o el títol de família nombrosa i monoparental a la plaça de la Concòrdia fins les 11 del matí. Aquest serà l'horari per fer les gestions directes en temes administratius amb l'oficina a la plaça de la Concòrdia. Entre altres, també es podrà realitzar aquest ITCAT mòbil, el títol de família nombrosa i monoparental, o també es podrà rebre suport per fer gestions en línia de forma totalment gratuïta. Tordera continua sent el municipi del Maresme on comprar un habitatge és més econòmic. Segons les dades del balanç del mercat immobiliari del 2025, el preu mitjà se situa en 1.741 euros per 65 per metre quadrat, molts per sota dels municipis més cars de la comarca com Alella, on el preu arriba a gairebé els 4.000 euros per metre quadrat. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Durant el 2025, el 99,5% de les operacions es van formalitzar sobre habitatges usats, un dels percentatges més elevats del Maresme. Tot i això, Tordera és un dels tres municipis de la comarca on també s'han registrat operacions d'habitatge protegit. En el conjunt del Maresme, el mercat immobiliari continua mostrant una forta activitat i durant l'any passat es van formalitzar 7.059 compravendes, un 10,7% més que l'any anterior, malgrat que el preu de l'habitatge a Catalunya es va incrementar un 11,3%. La policia local de Tordera reforça la seva capacitat de resposta davant emergències vitals amb desfibriladors a totes les patrulles. Amb aquesta, també el seu personal està altament capacitat per dur a terme maniobres de reanimació cardiopulmonar. La seguretat al municipi va molt més enllà del control del trànsit o vigilància amb actes delictius i davant d'una aturada cardiorrespiratòria o un accident domèstic, cada segon és decisiu. Per aquest motiu, el cos policial de Tordera ha integrat el suport vital bàsic en la seva rutina dels serveis. Els agents, que sovint són els primers en arribar a l'escenari d'una urgència, ja sigui via trucada directa a la comissaria o a través del 112, estan entrenats per actuar de forma coordinada i ràpida mentre que esperen l'arribada dels serveis sanitaris. La preparació dels agents no és puntual, sinó que es somet a un procés d'actualització obligatori cada 2 anys. Aquesta formació periòdica és clau per garantir que el maneig de l'RCP i el desfibrilador sigui impecable.

I acabem amb un breu repàs del temps, i és que avui a Tordera, ara mateix, amb 23 graus, tindrem un dia majoritàriament assolellat. Tot i així, no es descarten algun petit ruixat, però res, molt, molt, molt lleu, amb molt poques gotes, sobretot cap a la tarda, cap a les 5, 6 de

a la tarda. Tot i així, la majoria del dia totalment assolellat i amb pràcticament cap núvol. La sensació tèrmica, això sí, ha baixat. Ja no és la que teníem ahir amb una sensació de calor, sinó que després de les pluges d'aquesta passada matinada i també vespre, amb les temperatures que s'han rebaixat i ja s'han refredat una miqueta. Tot i així, les temperatures que hauran d'anar a l'alça durant aquesta setmana hi haurien d'arribar fins i tot a màximes de 35 graus.

0: Avui tenim el jefe que encara s'ha de situar. Bon dia a tothom. Quan,
1: ja sabia,
0: quan ens donguin les
1: ja
0: ordres...
1: Ja sabia que em faria quedar malament aquest home. Però sabeu el que costa situar-se en uns estudis de Tordera?
0: Sí, vinga. No que aquí, no sé, tenim una trucada des de les 7 del dematí. No sé
1: de les 7 del dematí tenim una trucada.
0: No sé si s'haurà esperat o què.
1: No m'ho acabo de creure.
0: Vaig a comprovar-ho.
1: Em sembla que m'estàs fumant
0: sí,
1: una
0: guanya. Sí, em penso, eh?
1: A veure, a veure. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Sí, oi. Però primer ens ha d'escoltar, no?
1: No, però es pot demanar alguna cosa que així que és de sorpresa,
0: sí.
1: No?
0: Menys fruita, el que vulgui.
1: Digues, digues, a veure...
2: Soy Enric de Blanes.
1: Ah, l'Enric de Blanes, home, és que aquest en Salvador no hi entén, amb això.
2: Hola, Salvador, bon dia.
0: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia tinguis, Enric.
2: Que avui és la festa major de Blanes.
1: Oh, punyeteros, eh? Quina festa que deu estar fent, eh?
2: Salvador.
0: Sí.
2: Li vull dir que... a Malana Vila, que és el seu sant.
0: Què et vols dedicar, dius?
2: Amb una companya de Rus que es diu Anna.
1: Ah, molt
0: bueno,
1: bé.
0: El senyor Joan Madrid sí. Prendrà nota de tot el que ens dius. Sí.
2: I després... amb en David i la Hanna, que són de Rus.
0: Sí, però escolta una cosa, Enric. Tu n'has sí. d'esperar un moment perquè hem de dir quines sardanes tenim i totes aquestes coses, saps?
2: Vale, vale.
0: Ara en Joan Madrid va buscar un llapis i apuntarà tot el que ens diguis. I de moment nosaltres el que farem és ara posar la sintonia, esperarem un moment per tenir tot a punt i de seguida estarem amb vosaltres. D'acord, Enric?

0: ara sí que ja podem fer aquesta llista de sardanes que tenim avui per la nostra audiència. I hem de saludar, com sempre, no?, la gent del Rus, la gent de l'Albert, aquests marxants que venen sempre a Tordera a fer el seu negociet i que es porten coses molt interessants per comprar-los, els de la fruita, els dels animalets, i també, doncs, a la policia, que se'n cuida molt de que no passin cosetes que, clar, no poden assistir tothom i sempre hi ha algú que s'emporta algú. Aneu al tanto amb les carteres. I ara sí que ja podem anar llegint el que tenim aquest diumenge 26 de juliol del matí de sardanes. Què tenim?
1: Què tenim? Pues, a part de que avui és l'últim diumenge de mes que tenim recordant l'amic, sí, començarem dient que la primera sardana que tenim és a la falda de l'àvia, de Pere Massats.
0: També tenim el vell dansaire, de Ricard Viladesau.
1: Angelina, de Vicenç Bou.
0: Barberencs del cor, de Tomàs Gil.
1: Vell a plec sota el Montseny, Joan Pons.
0: Cançó de la Marta, del Francesc Marros.
1: De Vilassar, els de dalt, Xavier Forcada.
0: Doll de coratge, d'en Joan Lázaro.
1: Dolça melangia, Montserrat Pujolà.
0: El carrer nou de Girona, Artur Rimbau, del Directà.
1: El nen de cors, de Lluís Pujal.
0: Genissenca, 50 aniversari, de Mili Joanals.
1: Festa Major, de Martí de Joan.
0: Gloriosa Trinitat, de Mas Harbert.
1: L'ermita dels Àngels, Pau Morons.
0: La cançó de les Mulet, no el sentim gaire últimament, Ramon Serrat.
1: Por Lligat, Josep Albertí.
0: També tenim recordant el pobillatge, de Martí de Font.
1: Record de Gelpí, de Josep Maria Tarrides.
0: Que ve la Festa Major de Gelpí.
1: I una sardana molt bonica.
0: I anirem amb aquesta que diu Gemosa Anna.
1: Anna Maria.
0: Anna Maria, que és d'en Joan Pasqual.
1: I cantades Angelina, de Nina i Frederic.
0: També Enyorada Barretina, del grup Terrandins.
1: La Puntaire, la Salomé.
0: Valldant, de la Salomé.
1: De la Polifònica de Porreig.
0: Ai, ai, ai, m'ha saltat, eh?
1: Ai, noi.
0: M'ha saltat les raies, eh?
1: Ui, sí, la raia. Vall de Núria, Gaietà Renom.
0: I Lluna d'Amor.
1: De la Salomé.
0: De la Salomé.
1: Doncs
0: després,
1: bé...
0: com dèiem, també tancarem amb la Santa Espina, però també recordant l'amic.
1: Ah, això mateix.
0: Perquè estem a finals de mes i recordarem tots aquests amics que ens han deixat i que verdaderament, pues, sempre els portarem en el cor.
1: I ara tenim l'Enric aquí al telèfon.
0: Ara l'Enric sí que el podem atendre. Hola, Enric, com estàs?
2: Molt bé, que ahir eren un fos, eren la Festa Major de Blanes.
0: Molt bé.
2: I avui passen a gegants i sardanes.
0: Ostres, a quina hora, a quina hora?
2: A la tarda.
0: A la tarda, bueno, si volem anar a Blanes ja ho sabem que veurem gegants i tot. Molt bé, Enric, i què més ens vols dir?
2: Que estic molt content de vosaltres perquè sou els millors locutors de Ràdio Tordera.
1: Apa, ja està.
0: Gràcies, així ens agrada que es facin una mica sí, la pilota.
1: I ara, ara ens pujaran el sou.
0: Ara que segurament que ja ens trucarà el director i dirà, des d'avui cobreu més.
1: Clar. Enric. Ai, l'Enric de Blanes, quina sardana vol?
2: Bueno, primer li vull dir que a l'Anna Vila, que és una companya dels Rus.
0: Sí.
2: I després amb en David i la Hanna, que són companys del pis on estic jo.
0: Ah,
2: en David
0: bé.
2: I la Hanna.
0: Del pis on estàs, tu. Companys de pis.
2: El Petit Príncep.
0: Companys de pis del el Petit Príncep.
2: I després a nostres voluntàries que ja que estan sentint molt a Ràdio Tordera, perquè Ràdio Tordera és la millor a que s'escolta en tot el poble.
1: Ui, de llarg.
0: I tant que sí, i tant que sí.
2: I molta gent de Blanes que també escolta Ràdio Tordera.
1: Esclar, que
0: també,
1: sí.
0: També ho tenim fixo, això, ja. Sí, senyor.
1: Vanga,
0: molt bé, doncs, Enric,
1: dispara una sardana.
0: Quina sardana de vols dedicar-los-hi?
2: Bueno, a l'Anna Vila, a l'Anna Vila i a en David de Hanna, la Salomé.
1: La Salomé? Ai, mare.
0: Una Salomé, vols la Puntaire o quina vols?
2: La Puntaire, la Puntaire per l'Anna Vila. I després, en David i de Hanna, que són uns bons, doncs estic jo, nos ajuden molt i som molt simpàtics.
0: Bueno, això és bo. Que siguin així, eh? Els que venen aquí a fer-vos la companyia i ajudar-vos.
2: Sí.
0: Que siguin trempats i simpàtics, això sí.
2: Sí.
0: I l'altre, del Petit Príncep?
2: A la Jana.
1: La falda de l'àvia, vinga.
0: La falda de l'àvia, molt bé.
2: Vale.
1: Vinga.
2: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Bon dia, adéu.
1: Aviam.
0: A veure, ja tenim una altra trucada per aquí.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Amb qui parlem, amb la Teresa o no?
3: No, amb la Vicenta.
0: Ah, la Vicenta, sempre m'equivoco.
1: Ai, noi.
0: Ah, però si tu no m'ajudes, eh? Has vist que ell no deia res, eh? El Salvador?
3: I tant, i tant. Mullar, perquè el Salvador no me coneixia la veu.
1: Ui, la Vicenta, noi. La Vicenta, amb els focs, no vegis. I la piscina... Ai, no, la piscina,
3: ahir eren molt macos, ahir eren molt macos,
0: eh? Però no es va sentir res, no feia ni un pet ni res, que eren
3: no,
0: muts.
3: Sí, que petaven.
1: I tant.
3: No, petaven. Depèn d'allà on te va el vent i de més cap a un costat o cap a l'altre.
0: Ah,
3: però
0: ahir, jo,
3: per superar-los s'han d'afanyar, eh? Molt macos, sí,
0: bé,
3: sí.
0: Doncs molt bé, me n'alegro molt que hàgiu gaudit aquests focs.
3: Pues vinga, a mi poseu-me records de Gelpí.
0: Ah, que maco, eh?
1: Ai,
0: i tant, va ser Gelpí.
1: Molt maca, eh?
3: I tant que sí, i tant que sí.
0: Aquellos locos.
3: Molts records. Pues, i tant que sí. Pues mira, la dedico per tota la meva família, per tots vosaltres, i en Lluís i la Benita, per la Teresa Buixeda i en Pere, la Rosa Pimàs, la Montse Moreno, i avui per totes les Anes i en Joaquims, com la meva neta Aina, que també és Anna, l'Anna Orenc, l'Anna Torroella, amb molt de carinyo, per en Joaquim Agell, i per tothom qui celebri el sant i que tinguin un feliç dia.
0: Molt bé,
1: molt bé, Vicenta.
0: T'has explicat molt bé.
3: Pues molt bé. I m'afegeixo recordant a l'amic.
0: D'acord. Molt bé, Vicenta.
1: Bon dia.
3: Pues vinga, que tingueu un bon diumenge i un bon programa. Gràcies. Una abraçada per vosaltres.
0: Adéu-siau. Vinga, anem per una altra trucada.
1: Hola.
4: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Ui. Anem a Piera.
4: Adela, Piera, sí, senyor, tens un 10.
0: L'Adela...
4: Un 10 perquè m'has endevinat.
0: Avui t'he endevinat de seguida.
4: Ràdio Tordera, que és la que s'escolta.
0: Ràdio Tordera és la més trampera.
4: Ah, sí, això. Bueno, mira, te dic.
0: Digues.
4: Recordant a l'amic, a l'Assumpta Raura, que és la que portava les sardanes de Sant Joan les Abadeses.
0: Molt
4: que
0: bé.
4: Que avui li fa un memorial... la ciutat de Girona, fa una ballada a nom d'ella.
0: Molt
4: bueno,
0: bé.
4: Després, el meu home, vells d'ençaires del Vila de Sau.
5: Ja el nen d'acord.
0: Vells d'ençaires.
1: El vell d'ençaires.
4: El
1: tren
4: d'acord.
5: El nen d'acord.
4: El nen d'acord.
5: De Lluís
4: Pujol. Aquest és el meu home cap a mi, diu.
0: Ah, carai.
1: Ai, mare de Déu, aquesta Adela en sap molt de sardanes, eh?
0: Sí, veig que us agraden molt les sardanes.
4: Molt, molt, sí, senyor. Ja portem molts anys, com ells que ja hem nascut, però noi, s'està acabant tot, no hi ha jovent.
0: No hi ha jovent, el jovent...
4: Mira, avui...
1: Sí que hi ha jovent, el que passa.
4: I la Piera anem també cap a Sant Joan les Abadeses,
0: bé.
4: Per estar en aquest memorial de l'Assumpta.
1: Sí.
4: Era molt bona, també era molt maca. I mira, però tot el que diem, tot el bo se'n va.
0: Sí, i el dolent queda.
4: Bueno, sí. Tot el dolent queda i tot el bo se'n va.
1: Vinga. Bon dia, Adela.
4: Us agradi... Nosaltres dos, el Carles i jo, us ho dediquem.
1: Molt bé, igualment, gràcies.
0: Doncs ja la triarem.
4: Molt bé,
1: adéu.
4: Salut i sardanes.
0: Salut i sardanes. Vinga, bon dia.
1: Hola.
6: Hola, Juan.
0: Hola, Pedro. Ah, no, que se'n va...
6: I hola, Salvador, el guapo.
0: El Salvador, el guapo.
1: Mar, bon dia.
0: Ràdio, eh?
6: Juan.
0: Oh, digues.
6: Que... me puede poner
0: la de Cudán, el amigo, sí.
6: Y luego quiero la segunda
0: el vell d'en Saire.
6: Y luego la Santa Epina vale guapetón.
0: Si pides tres ja,
1: tu no, ja... No, em sembla que vol cantada, no?
0: La segunda, Enyorada Barretina, o el vell d'en...
6: A ver, aquí es de la de Dicó.
0: No, sabem.
1: Ai, mare. Marc.
6: No,
0: sabes? No sé, no sé.
6: De la de Dicó, a senyor Juan Madrid.
0: Hola, el senyor.
1: Li posem Enyorada Barretina, eh?
0: Vale.
1: Joan?
0: Vale.
6: Y a el chico más guapo que hay en la tarde que va ahora mismo con el Juan Madrid. A Salvador Dumán.
1: Vaya, hombre.
0: El chico más guapo, tío.
1: Oh, que bé, tu. Oh,
0: m'ha d'agradar, també. El més guapo soy yo, l'oro.
1: T'has posat a segon pla, eh?
0: M'està deixant, sí. Bueno.
6: Y ya. También te la dedico a la Benita y a Luis P. Al papá y a la mamá. A Toni López.
0: Y la...
6: A la Aitana Bon Matí, por supuesto. Y a la Madre Ángeles. Y a la Madre Teresa Montal.
0: Oh, noi. Si ens escolta, vale. Sí.
1: Vinga.
0: Molt bé, Marc.
1: Bon dia.
0: Adéu. I anem seguint? Hi ha més trucades? Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia, joves.
0: Ai, mare, jove, de la jove del veïnat de Sant Andreu, la Quimeta. Oh, Quimeta Puig.
1: Quimeta Puig.
0: I Turon.
7: Sí, senyor.
0: Ah, perquè aquest
7: senyoret,
0: Salvador no ho sap que
7: dius. Poseu-me el que vulgueu.
1: Carai.
0: Bueno, oh, no, avui sí que vas fina.
7: Escoltem-me. una sense cantada...
0: Sí.
7: No sé quina tinc que agafar perquè no la sol sentir.
1: Home, per tu, una de Vicenç Bou, no? L'Angelina.
7: Ah, bueno.
0: Va, vinga.
1: Què et sembla?
7: També és maca.
1: És i tant que sí.
0: És molt balladora, va,
7: no
0: de Vicenç busquem. Bou.
7: Després una de cantada.
0: Una de cantada. I a la puntaire...
7: Ai,
0: a
7: la puntaire.
0: Veus?
7: No.
1: Vinga.
0: No t'ha dit que la puntaire no?
1: Sí.
0: Ah.
7: Sí, va, posem-me la puntaire.
1: Clar
7: la
1: que
7: aquesta.
1: Sí.
0: Vale.
7: I la Angelina, no teniu una altra?
0: Sí, tenim moltes.
1: De què?
0: Tenim Dolça Melangia. Ja
7: sense cantar.
1: Ai, mare, escolta.
7: Ai, mare meva, senyor.
1: Escolta.
7: Donem-me paciència.
1: Jo que te l'he triat tan bé per tu... Ara no la vols?
0: Mira, tenim...
7: Bueno, va, no vull trencar el plat bonic.
0: Tenim la cançó de les bolets.
7: Aquest és Salvador. Escoltem.
1: Ai, quina calor que fa.
7: Escoltem, Salvador Roman.
1: Mana, digue.
7: M'escoltes?
0: No gaire.
7: No m'apengis, per això.
1: Ai, mare de Déu.
0: Està a punt.
7: Escoltem. Per què no la setmana que ve hi ha una sardana que és molt bonica que se diu Una noia maca.
0: Oh, n'hi ha moltes de noies maques. On te la trobarem?
7: Oh, i tant, que hi ha de maques.
0: Oh, però no sé si on te la trobarem, aquesta que dius
1: tu. I tant.
7: bueno,
1: més maca que la Quimeta Puig?
0: Més
7: bueno,
0: encara.
7: Escoltem-me. Aquesta l'Angelina o la puntaire... Te la dedicaré... bueno, jo ja sóc portut de la llista. Avui Santa Anna, eh?
0: Sí.
7: Per totes les Annes, que passin un dia molt feliç al seu sant.
0: Molt
7: jo, aquesta la puntaire, vull dedicar recordant el meu marit que avui seria el seu cumpleaños.
0: Recordant en Marcelí.
7: Sí, home, avui seria el seu cumpleaños.
0: Molt bé.
7: Després, ho vull dedicar tot en Jaume, allà de Sant Jaume, no?
0: Sí.
7: Tots els Jaumes de la meva família, els meus amics, bueno, en tinc tants, i llavors les Cristines. Les Cristines... I en Santi la vull dedicar una família. Per tu, papi, per tu, petita, i tu, Pere. Que passeu un bon diumenge i disfrutar els sons de la teva neta i el teu fill. tothom qui escolta Ràdio Tordera, com de Tordera, fora de Tordera, vosaltres tingueu un bon programa, un bon diumenge per tothom. Visca Tordera.
1: Molt bé, Quimeta. Molt bé.
7: Adéu, guapos.
1: Vinga. Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Anem per una altra trucada i ja podem parar una mica i posar una sardana.
1: Hola.
0: Hola.
8: Bon dia.
0: Oh, ara sí que és la Teresa Buixeda.
8: Hombre, Joan.
0: Teresa. Ah. Teresa Buixeda, que jo sempre la vull anar a veure i ella no m'ha de veure amb mi.
8: No, jo vaig venir a la ràdio, eh?
0: Sí, sí.
8: A veure com vindràs tu.
0: És l'única persona que me va venir a visitar amb el teu marit i tinc molt bon record.
1: O sigui que ja us coneixeu.
0: Ja ens coneixem.
1: Carai, que bé.
8: En Salvador no el conec, però... me fa l'efecte que sí que també el conec.
0: Sí, fes-te l'efecte perquè és aquí clavat, és clavat.
1: Ja, ja ho ha dit en Marc, tu busca el més guapo que trobis.
0: El més guapo de la ràdio.
8: Ah, això.
1: Molt bé.
8: Bueno, no he escoltat la sardana, digue'm-ne alguna.
0: Digue-li, Salvador, tu que en saps tant.
1: Ah, no sé, jo, mira, aquí diu... Barbarencs de cor, vella plec de sota el Montseny, cançó de Marta... Poder cançó de Marta,
8: Marta,
1: no?
8: Va, cançó de la Marta, va.
1: Eh que sí?
0: Va, que jo també
8: la
0: tinc la filla que
8: es diu
0: Marta.
8: La meva jove es diu Marta, doncs Marta.
0: Que la meva filla també es diu Marta.
1: I Santa Cristina és demà, no?
8: Santa ja Cristina és demà?
0: Ja ha passat,
8: Santa Cristina. No, ja ha passat.
1: Com que ja ha passat?
0: Era abans d'ahir, oi?
8: Sí,
0: sí, no,
8: ja
0: sí, que jo ho sé, eh?
1: Ah, sí. Bueno, bueno, bueno.
8: Veniu a la festa major, que és molt maca, la festa major. Hi ha moltes coses.
0: Sí, però clar, no tenim la programació de que
1: no,
0: ara
1: però...
0: els 5 fan concert, els 7 fan ball, no tenim, això.
1: La Teresa diu que és ara... molt maca, però la gent de Blanes es queixa.
0: Sí.
8: Es queixa, no?
1: Hi ha massa gent, hi ha masses parades, tot està inundat i no pot ser.
8: Sí, baixar,
0: i la gent no sap per aparcar.
8: I aparcar, això és un xou, eh?
1: Clar. S'han acabat els calamars a la Romana
0: i escolta... Sí, vols menjar alguna cosa? T'has de menjar una entrepada amb oli?
8: Abans, saps què fèiem nosaltres? Baixàvem el cotxe al migdia i podies aparcar.
0: Sí, i llavors per sortir?
8: I llavors baixàvem amb l'autobús. Però també Déu-n'hi-do. Però ara què fem? Una moto al meu home, una moto al meu fill, carai. I així ens ho combinem.
1: I la Teresa en bicicleta.
0: La Teresa en bicicleta?
8: Jo me quedo a casa. Jo me quedo a casa.
1: Ai, mare.
8: Jo me quedo a casa, perquè a mi m'agradava, la festa major m'agrada molt, però m'agrada que hi hagi embalat per anar a ballar a l'embalat.
0: Ah, clar. I tant, no n'hi ha.
1: Tot això no...
0: No n'hi ha, Blanes, amb aquest pavelló que teniu.
8: I això m'encanta, fa festa major.
1: Clar.
8: Encara que vagis pel Cerdar i tot això, vale, també,
0: ja vindràs a Tordera, no. Noia, que a Tordera fem de tot.
8: Sí, per això. Anda, que de solters, ens vam fer un fart de venir a Tordera, eh?
0: Però, bueno, però sí, us coneixíem.
8: Tenia una meva amiga que vivia aquí a Tordera i cada diumenge cap a Tordera.
0: Clar que sí. És que Tordera t'espera.
8: A veure, quina sardana m'heu dit? Quina sardana m'heu dit?
1: Doncs, cançó de la Marta.
8: Vale, doncs aquesta. Bueno, la dedico al meu home. Els meus fills, els meus nets, les meves joves, a la Vicenta Roberta, la mare Paquita, en Didac, la Roser, la Maria, en Miquel i la Salvadora. I per vosaltres també.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies,
1: gràcies Teresa.
0: Que passeu una bona festa major.
1: Vinga, bon dia.
8: Adeu. Moltes gràcies.
0: I ara anem a una altra trucada. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Mira, ai, la Quima.
1: La Quima.
9: La Quima.
0: És que la Quima de Canet no pot fallar mai.
1: La Quima de Canet.
9: No.
1: La Quima de Canet?
9: Me trobareu a faltar, i per sempre.
1: I tant. Aquí en Joan Madrid me diu, la Quima de Canet sempre porta barret.
9: Doncs mira, jo no soc de barret, eh? No. A mi no m'agrada.
0: Ella agafa la sombrilla, noi.
9: Ni sombrilla ni res, jo
0: tal qual.
9: Un bon pentinat i ja està.
0: Ben fet.
9: Mira, dedico aquesta sardana, mira. Dolça Maleria, per tots vosaltres, i per vosaltres dos, i per la Maria Dolors Oliveres, presentadora d'aquest programa.
0: I
9: per totes les Anes, Joaquims, Quims, Quimeta Costa, Quimeta Puig i jo mateixa.
1: I quina sardana has demanat, Quima?
9: He demanat Dolça Melangia.
0: Oh, que maca.
1: Dolça Melangia.
0: És molt maca, eh?
9: Bueno, doncs mira, per tots vosaltres avui diumenge de sardanes, eh?
0: Gràcies.
9: Vinga, adéu.
1: Adéu.
0: Bueno,
1: ara sí, ràpidament, eh?
0: Molt ràpid,
1: ràpidament es comiada de seguida. La Quima va per feina. Va per feina. Els de Canet són
0: per així. Per mi que deu tenir un restaurant, deu tenir tapeu i tot això.
1: Ah, potser sí.
0: És l'hora d'esmorzar.
1: Sí. Doncs bé, si et sembla, posarem una sardana, no?
0: Ai, ara es toca una sardana que ens l'ha demanat l'Enric.
1: Sí, eh? I posarem a la falda de l'àvia...
0: Oh, que maca.
1: Que això és molt maco, massa. Poder estar a la falda de l'àvia.
0: Sí. L'ha dedicada al petit príncep, eh? També a la Jana i els seus amics, i en David, que viuen al seu pis. Viuen conjuntament tots tres. Doncs escoltem aquesta, la falda de l'àvia.

0: Calla, que s'ha acabat i tenim la Benita.
1: Oh, ja està aquí la Benita i la ment Lluís, que deu estar mastegant. Hola, Benita i Lluís, bon dia.
2: Hola, bon dia. Bon dia, què tal?
0: Bon dia.
1: Com va la Festa Major de Blanes?
2: Suposo que bé.
1: Ja bé, fas com jo, que jo el sento des de casa tot.
2: Sí, sí, nosaltres també. Nosaltres tenim reservat un any per l'altre, primera fila, dalt del terrat.
1: Sí, ah, veus? I si t'agafen?
2: Si no, ja està, ja deixem penyora.
1: Ah, ben fet.
2: Ningú ens l'agafa.
1: Molt bé. I sardanes, què farem amb sardanes? Podem n'escoltar moltes, poques, a Blanes?
2: Déu-n'hi-do.
1: Han fet a Blanes, mira, de sardanes?
2: Bueno, em faran avui a la tarda.
1: A veure, ja està, Salvador, a la tarda podem anar a ballar sardanes.
2: Ostres. Sí, a la tarda anem a ballar sardanes.
0: Si no hi anem pas amb allò, amb el parabent, a Blanes no s'hi pot anar.
2: Has d'anar-hi a peu.
0: No, a peu.
1: No, però, escolta, sí. Tinguem nosaltres...
2: I si el cotxe Lluís... Tordera? Sí. Si el cotxe Tordera i venir cap a Blanes.
0: Exacte.
1: No, si tenim a Lluís i a la Benita, segur que tenen contacte amb l'Ajuntament per deixar un pàrquing per Ràdio Tordera.
2: Sí. No? Amb l'alcalde que tenim, som molt amics.
1: Ah, ara, així m'agrada.
2: Sí.
1: Bé, doncs
2: on t'apodem? Ja podeu venir, ja. Ja sí. Podeu venir.
1: Ja vindrem, doncs.
2: Sí, anirem a barca. Veniu amb barca.
1: Ah, mira, no, el meu centre té una barca.
0: Sí, perquè ara el riu...
2: Veus? A la porta del riu Tordera i cap avall.
1: Sí, però ara tenim clar, Haurem de baixar per aquí, apretant a peu. Està sec el riu. Vinga, doncs sigues on podem anar a escoltar i ballar sardanes. A veure,
2: doncs mira, començarem per l'Estartit a les 12 i a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església amb el Foment del Montgrí. A Fortià a les 12 a la plaça Catalunya amb la Vila de la Jonquera. A Vinyonet de Puigventós a les 6 a la plaça Pous i Pagès amb el Principal de Banyoles. Sant Julià de Vilatorta a les 6 en el Parc de les 7 Fonts amb la Principal de Terrassa. Centelles, 6:45, al Passeig amb la Mediterrània. Vilajuïga, a les 7, a la plaça Major, amb l'Arbocienca. Sant Padó, a les 7, a l'ermita de Santana, amb el Lluís Escobla. Breda, 7:45, a la plaça de la Vila, amb la Vila de la Jonquera. Caldes de Malavella, 7:45, a l'església de Santa Sacolina, amb la Genissenca. Maçanet de la Selva, a les 8, a la plaça de l'església, amb la Principal d'Olot. Palamós, a les 8, al Passeig de Mar, amb la Principal de Cassà. Calonge i Sant Antoni a les 10 de la nit a la plaça Catalunya amb la Flama. Malgrat, 7:45 al parc de Can Campassol amb la Canigó. Castellà del Vallès, 7:45 al carrer Sant Jaume amb la Principal de Llobregat. Blanes, 7:45, posa el Passeig de Mar, però no serà el Passeig de Mar, suposo que serà la plaça d'Espanya amb la Flama.
1: Plaça d'Espanya, tu.
2: Sí, és allò on t'aparen davant dels Serrassans, així sabeu on
1: és. Ah, molt bé, no? Molt bé, sí.
2: Doncs davant dels Serrassans, a la plaça que hi ha, allà.
1: Allà a l'esquerra, no?
2: No, bueno, si vens del Passeig de Marc, a la dreta.
1: Ah, vale, clar.
0: Oh, ja liarà aquest en Joan, Benita, no li fotis cas.
1: Bueno, preguntant-nos a Roma, tu.
2: Exacte, no, aneu allà, si sabeu on és dels Serrassans, és davant mateix.
1: Sí, sí. Aquí ja sentes. Ja te fan el pessebre.
2: Exacte.
1: Veus, com
2: sempre. Sí, la massa de la Romana que dèieu.
1: La massa de la Romana. Oh. Molt bé, què més?
2: Pineda, 7:45, a la plaça de les Mèlies, amb la ciutat de Granollers. Calella, 7:45, al passeig Manel Puigvert, amb la Marinada. Premià de Dalt, a les 8, a la Societat Cultural Sant Jaume, amb la Maricel. Sant Vicenç de Montalt, a les 8, a la plaça del Poble, amb la ciutat de Manresa. I Mataró, a les 10 de la nit, a la plaça Santana, amb la Contemporània. Sabeu que tenen a Mataró, tenen les festes de les Santes. Molt bé. I passem al que durarà aquesta setmana que entrarem ara. Dilluns, demà, dia 27, a Mataró, a les 12, al carrer d'en Pujol, amb la ciutat de Granollers. I a 3:45 de la nit, a la doble ballada, amb la ciutat de Girona i Principal de Llobregat.
1: Ah, molt bé.
2: Arbúcies, a les 6 de la tarda al Prat Rodó amb l'Arbucienca. A la Bisbal d'Empordà a les 9 en el Passeig Marí Monestrer amb el Principal de Banyoles. I a Santa Coloma de Farners a les 10 a la plaça Farners amb la Flama. Dimarts dia 28 a Mataró, 12:45 del matí a la pati de la residència municipal Sant Josep amb el Principal de la Bisbal. Girona, 7:45 de la tarda, al Parc de la Guingueta, a la ciutat de Girona. Dimecres, dia 29, a Palamós, a 9:45 de la nit, al Passeig de Mar, amb el Baix Empordà. Dijous, dia 30, a Arenys de Mar, a les 7, a la plaça de l'Església, amb la Vila de la Jonquera. I Vilassar de Mar, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Marinada. Divendres, dia 31, Sils, a les 10 de la nit, al Passeig Sant Cosme i Damià, amb la Principal de Castà. I Tordera, també a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església, amb la ciutat de Girona. Dissabte, dia 1 d'agost, a Lloret, a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, amb el Sant Jordi. I el diumenge, dia d'agost, serà l'aplec de Ribes de Freser. A 11:45 i a les 4 de la tarda, a la plaça del Mercat, el 40è aplec del Pirineu. Amb les coples, ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada. I tot el mes de diumenge donarem... Ja donem més coses el diumenge que ve.
0: Carai, sí, doncs, perquè Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, que tenim, sí, ara,
1: tenim moltes orquestes,
2: eh? Quasi cada dia ens portat arreu. Eh?
1: Tenim moltes orquestes, eh? Donem feina a un munt d'orquestes que poden anar a tocar a qualsevol vila d'aquí de Catalunya, eh?
2: I tant, i tant. Cada dia surten més, eh?
1: Sí,
2: n'hi ha moltes que tenen noms que no els havíem sentit mai, o sigui que...
1: Correcte.
2: Ja va, sí, bé, sí. Ja. Menys que el nostre es guanti. No. Ja ve just.
1: I tant, i ara trobo molt bé que facin les ballades a la nit, eh? Perquè aquest estiu és molt calorós. I si sí, sí, tens ganes de sortir a la nit, si fas una ballada de sardanes a qualsevol lloc, vas a prendre alguna cosa i te relaxes.
2: I normalment se fa una mica més fresquet que a la tarda.
1: Exacte.
2: Perquè aquest any ja no saps a quina hora sortir, però perquè estiguis una mica fresquet.
1: Ara, ara. Molt bé, quines sardanes voldreu avui, Benita?
2: Mira, avui n'hi ha una d'en... Com es diu? La d'en Pau Marons és l'Ermita dels Àngels,
0: sí.
2: I una altra d'en Xivis Forcada, que no me'n recordo com s'hi diu.
0: En Lluís li posem aquesta,
2: l'Ermita
0: dels Àngels, i quina dius?
2: Sí. La d'en Xivis Forcada.
0: Ah, d'en Xivis Forcada, sí, aquesta
1: és la de Vilassar, que és de Vilassar,
0: que és de Vilassar els de Dalt.
1: Vilassar els de Dalt.
0: Aquesta per tu. Aquesta per tu, que agrada molt els de Vilassar.
2: Sí, sí. M'agrada més els de Vilassar que les de Vilassar.
0: Ah, exacte.
2: Ah, no, t'ho he pensat tot, eh?
0: Sí, venen molt bones almejas a Vilassar.
2: Sí.
0: Bé, doncs...
2: La dedico a tothom, com sempre. Anar-me a seguir amb la seva família, la meva família, la Concepció de Sant Celoni, la gent de Tordera que ens dediquen sardanes, els de Blanes que també ens dediquen, per ells també tot, i els que escolten, que hi ha molta gent de Blanes que escolta però no truca.
0: Sí, clar.
2: I... Ai, sí, les Vidreres, els que catues.
1: Ai, que catues, pobretes, se'n maques.
2: Sí, sí, sí. Molt bé. I la fina de Palafolls.
1: També, que és molt una bé. Gran...
2: Sempre ens dedica.
0: Sí. Doncs bé, Benita, que tingueu una bona festa, i en Lluís, que deixi, sí, de menjar a Sonset, que
1: segurament
0: va molt car, sí, sí, eh?
1: Segurament que ha posat 2 o 3 quilos més, és que no el veiem.
2: Va, bé, i tant, bueno, no sé, però vaja. més aviat s'augmenta que no passa de seguir enrere.
0: Vinga, bueno, bon dia, Benita.
2: Bon dia. Que vagi molt bé, adéu, molt bé. Adéu. Molt bona festa major, la gent de Blana.
0: Gràcies.
1: Vinga, bona festa major. Adéu.
0: Bé, si no ha marxat la trucada que tenim aquí guardada,
1: que teniu aquí guardat, no, ha marxat.
0: Doncs,
1: ja no l'hem guardat bé. La tens que guardar més
0: bé. Hola.
1: Hola. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Mira'l.
0: Ui, ui.
1: El grup dels Mussols.
0: Ui, l'Àngel.
1: L'Àngel.
3: Què passa? Que faig molta por, que aquest dia ho diuen, ui, ui, ui.
0: Sí, sí, perquè si tu veiessis aquí la centraleta, quan truques tu...
1: Sí, se col·lapsa.
3: Sí.
1: Se col·lapsa. Ja no rebem, bueno, més, no rebem més trucades en tot el dia.
3: Bueno, si me dieu una sardana que m'agradi...
1: A veure, va.
3: Que no n'he escoltat cap.
1: Aquest en Salvador, que els escolta totes.
0: Mira, què en vols, una de maca o mig maca?
3: Bueno, és que maca no són totes.
1: N'hi ha una que té 3 punts.
0: Eh?
1: N'hi ha una que té 3 punts, aquí.
0: Sí, però aquesta ja està demanada, eh?
1: Per això, bueno, una de 2, doncs va. Angelina i la...
0: Jo et posaria per tu Xamosa Anna Maria.
1: Oh.
3: Bueno, doncs mira, posem aquesta, ja està.
0: Molt home, bé, no? Pots dedicar-la amb alguna Anna que coneguis.
1: Ah, Anna Maria.
3: Sí, conec, sí.
0: Veus?
3: Molt bé, doncs posem aquesta. I vinga. Ara ja la dedicarem, a la Quimeta Puig, a la Jolita Masó i a la Dolors de la Floristeria.
1: Molt bé.
3: I ara si me'n dia una de cantada, que m'agradi.
1: Una de cantada. Guaita, hi ha Angelina, enyorada Barretina, la Puntaire, Vall d'An, Vall de Núria i Lluna d'Amor.
3: Enyorada Barretina, mira, mateix.
1: Molt bé. I això...
3: Aquesta la dedicarem a tothom. Vosaltres i a tothom.
0: Molt bé, Miret. Doncs... Àngel, gràcies.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Bé, doncs...
3: Vinga. Gràcies, adéu-siau.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Hola.
1: Qui hi ha per aquí?
4: Hola.
1: Qui hi ha per aquí?
4: Hola.
1: Hola, quién eres?
4: ¿Quién soy?
1: Ja anem a Cal Ocellet. La Montse. Sí. Home, és que no d'on pisa Sant Salvador, eh? Salvador, que és la Montse.
0: Ah, és la Montse.
1: Ah.
4: Montse. Sí, sí, la Montse de Cal Ocellet, jo mateixa.
1: Ah.
0: Doncs la bueno, Montse.
1: Que ens troques des de Mataró o des de Cal Ocellet?
4: Estic a Mataró.
1: Ah, punyetera.
4: Però, bueno, estic entre Mataró i Cal Ocellet. Jo ven i vengo.
1: Ben fet. Clar que sí. S'ha d'estar per tot arreu.
4: Que volem per tot arreu.
1: Molt bé. Ales per volar.
4: Ha plogut molt per aquí dalt.
1: Re, ni una gota. Bueno, m'ha embrutit el cotxe només.
4: Què dius?
1: Re, no ha fet. En canvi, Mataró es va fer molt xafa, com fèieu castellers.
4: Sí, sí, però tampoc, res. Sí, a tocar-nos el que no sona.
1: Bueno, què hi farem, no?
4: Pues sí. Bueno, mira, jo m'acabo d'incorporar, no sé quines sardanes teniu. A veure...
1: A veure, ara, en Salvador te'n triarà una.
0: Apa, noi, escolta. Ja està bé.
1: Va, Salvador.
0: Mira, port lligat, vinga, va.
1: Port lligat. Va. Veus que no hi ha cap porta allà que l'ocellet.
4: Vull una cantada.
1: Una cantada,
4: si pot
1: també.
4: Ser de la Salomé.
1: La Salomé, mira, hi ha la Puntaire i també hi ha Lluna d'Amor.
4: Ah, mira, la Puntaire la conec, la Lluna d'Amor no. Ah. Mira, posa'm aquesta.
1: Lluna d'Amor, no?
4: Sí, aquesta doncs, li he de dir que l'ocellet.
0: No. Lluna d'Amor.
1: Molt bé, doncs apuntem aquí. Ara has de fer la dedicatòria.
4: Bueno, aquesta de Lluna de Mora a l'ocellet, al Joan.
1: Ja ens escolta? Ja ens escolta?
4: Sí, el tinc aquí.
1: Hola, noi. Bon dia.
4: Aquest cap no piula.
1: Bueno, mentre es faci moure les ales de tant en tant.
4: Això sí. Ah.
1: Molt bé.
4: Bueno, ara la que no és cantada la dedico a l'Antonio Cuenca, a la seva senyora, a en Salvador Molins, a vosaltres.
1: Gràcies.
4: Al Terrassà, a totes les Anes, que em penso que és el sant de les Anes, eh que sí?
1: Sí, ahir era Santa Sant Jaume, avui Santa Anna, sí.
4: Sí, ahir era el sant del papa, ahir sí. Sant Jaume. Avui sí. Sant... És a totes elles. I especialment una que conec d'aquí, Tordera, que és l'Anna de Call d'Agosta.
1: Ah, molt bé, doncs l'Anna de Call d'Agosta que ens truqui, moltes felicitats també.
4: Oh, no sé si us se sentirà, o millor està enfeinada per altra cosa.
1: Clar, preparant el dinar d'avui, és especial, clar.
4: És que molts escolten però no truquen, eh? I han de trucar.
1: Clar que sí. Si nosaltres tenim 3 hores per escoltar-vos.
4: Ah, no, hem de trucar, tenim que desbordar la ràdio.
1: Això ho de fer. Molt bé.
4: Doncs bueno, encantada de sentir-vos, eh? Igualment.
0: Vinga, bon dia. Adéu.
1: I ara, una altra trucada. Hola.
5: Hola. I he arribat.
1: Oh, sí, estava en el mercat, l'he trobat en el mercat. M'he enamorat en supermercat. Joan Xapallí, no t'hauràs enamorat, ara. Que tu ja fa anys que estàs enamorat.
5: Ui. Va. Quines sardanes teniu?
1: Tenim de cantades i sense cantar. Trobes de vos.
5: Que sense cantar i cantades.
1: Ah, veus? Tenim el carrer Nou de Girona, Dolça Melangia, Genissenca 50 aniversari, Festa Major.
5: Festa Major mateix.
1: Ja, doncs ja està, Festa Major per en Xapellí, que sempre està de festa ell. I ara la cantada... Ens queden, en aquí que no l'hagin demanat, Valldan, que és la polifònica de Puigreig, i Vall de Núria, del Gaietà Renom.
0: Angelina tampoc s'ha demanat.
1: Angelina no l'han demanada? No. Doncs vinga, Angelina no l'han demanada. Vols Angelina?
5: Angelina, doncs.
1: Vinga, va. Xapellí, Angelina. I ara la dedicatòria de Xapellí.
5: La Quimeta Puig, Antoni Cuenca, el Tocàs Ferrera, a tota la meva família, a vosaltres dos, que tingueu bon programa i bones sardanes.
0: Molt bé, Joan.
1: Doncs, ets un crac, Joan.
0: No, gràcies.
5: Has esmorzat bé, Joan?
1: Oh, com ho saps que he anat a esmorzar?
5: Oh, jo controlo la gent, eh?
1: Oh, ho veig, ja. Sí, esmorzat molt bé.
5: Però en Salvador no, ha menjat una mica de fruit i prou.
1: Com ho saps, també? Que
0: ui, fruit, ho sap tot, no? Aquest en Joan.
1: T'ha controlat tot,
0: ho sap tot, tu.
1: Això no pot ser.
5: Vale.
0: Vinga, adeu. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Adéu.
1: Seguim?
0: No.
1: No, no seguim. Anem per una altra sardana? Ah, no, que hi ha publicitat. Endavant. Ah, ja s'ha triat. Ara s'ha triat la publicitat.
0: S'ha acabat de cop, la publicitat.
1: S'acaba així.
0: S'ha esperat tant que ha dit aquí.
1: Sí, no em vull esperar.
0: Doncs bé, anem per una altra sardana.
1: Posarem aquesta cantada que ens ha demanat l'Enric des de Blanes.
0: Sí.
1: Que l'han de dir a l'Anna Vila, als seus amics del pis... que viuen sí. Conjuntament, sí. I ha demanat la puntaire, doncs la canta la Salomé.
0: Doncs, si sembla, primer que fem una trucada, a veure...
1: Fem una trucada.
0: Hola.
1: Hola.
6: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
6: Antònia de Blanes.
1: Hola, Antònia, com va això?
6: Molt bé, molt cansada amb les festes.
1: No, ja veus que teniu aquestes festes, si no ens convideu a ningú de Tordera. no ens deixeu l'aparcament... Com voleu que vinguem,
6: bueno,
1: si no ens deixeu l'aparcament?
6: Jo visc a Blanes i baixo poc al centre,
1: clar,
6: perquè n'hi ha molta gent.
1: Nosaltres vivim a Tordera, com hem de fer-ho?
6: No ho sé, perquè això és un caos.
1: Molt bé, Antònia. Doncs vinga, va, demana una sardana. Quina vols?
6: Doncs mi, aquesta de Dolça Melangia.
1: No, que és maca, eh? Molt maca, Dolça Melangia.
6: Sí.
1: Molt bé. I a qui la vols dedicar?
6: A la meva neta, que avui és la Sousant, Santana.
1: I tant, felicitats, eh?
6: Moltes gràcies a la seva part.
1: Gràcies.
6: I ja. A vostès, també.
1: Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: I nosaltres li dediquem a l'Antònia de Blanes, que és assídua del nostre programa.
0: Ah, això mateix.
6: Sí. I ara, de la cantada, m'agrada molt la puntaire.
1: Doncs també li podem posar, no?
0: Doncs la posem ara, la puntaire, precisament.
1: La posarem, mira.
6: Ah, doncs pues mira.
1: Això anirà rudo, Antònia.
6: Sí. Aquesta la dedico a la meva amiga Montse, a la meva amiga Maite i a la meva amiga Carmen. I a tothom que escolti Ràdio Tordera, que és preciós. I després a vosaltres, com sempre.
1: Doncs moltes gràcies i una abraçada ben forta. I bona festa major.
6: Igualment, bon diumenge i bona setmana.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Bé, anem per la puntaire.
1: Anem per la puntaire, que la cantarà la

0: Bé, doncs nosaltres que continuem en el matí de sardanes, ens falten 5 minutets per acabar.
1: Tenim una sardana per posar.
0: Hora, i tenim una sardana per posar.
1: Perquè recordarem... venen notícies.
0: Hi ha notícies, però també hem de donar la notícia que encara ens segueix patrocinant el bar Terrassà amb un vermut per dues persones. Per tant, quina sardana hem de posar ara? La 19, que és una sardana, record de Gelpí, que ens l'ha demanat la Vicenta de Blanes per dedicar les seves amistats.
1: Correcte.
0: En Lluís i la Benita, la Montse, en Joaquim, la Teresa Buixeda i, bueno, tota una colla que ha anomenat ella.
1: Tota la colla aquesta.
0: La deixem anar?
1: Vinga.
0: Deixem-la.
1: Som-hi.
0: Davant.

0: Bé, doncs nosaltres que estem en el punt d'arribar, que ens vinguin a explicar una mica del que ocorreix avui en viu i en directe el nostre amic que està aquí a punt per dir aquestes notícies, direm que...
1: En Genís Mas, que deu estar a punt perquè falten pocs segons per arribar a les 10.
0: Sí, doncs que poden venir a esmorzar al Terrassà, que fot uns esmorzars molt bons.
1: Que és el que es patrocina.
0: Ens patrocina el nostre programa i a més per aneu a la fresca i veieu passejar la gent i els turistes que han vingut avui a veure el nostre mercat.
1: Ai, sí.
0: Que voleu més? Doncs nosaltres, des d'aquí, us encoratgem a escoltar aquestes primeres notícies del punt de les 10.
1: Posarem la sintonia de l'informatiu, perquè exacte, això deu estar a punt. Mm-hmm. Podríem... Tu, per exemple, ara passarà el nostre company, però tu com traduiries al castellà la paraula rebregat?
0: Todo arrugado.
1: Bé, molt bé, doncs és una paraula molt maca, rebregat.
0: Perquè si digo rebregado, no quedaria lleig.
1: Sí, però... doncs bé, informatius.
0: Endavant.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.

0: fins a les 11 del matí a la plaça de la Concòrdia, que es podran dur a terme tot de tipus de tràmits administratius. Per la gent que no hi estigui al cas, doncs fem aquest recordatori. Seguim amb notícies, i és que Tordera destaca en una dada, i és que manté l'habitatge més assequible del Maresme en un mercat immobiliari que continua a l'alça. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. El que fa a Tordera, el preu mitjà se situa en 1.741,65 euros per metre quadrat, molt més per sota que en municipis més cars de la comarca, com Alella, on el preu arriba gairebé als 4.000 euros per metre quadrat. El municipi també destaca perquè gairebé les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Destacàvem això, i és que durant el 2025 gairebé el 100% de les operacions es van formalitzar sobre habitatges ja usats, i un dels percentatges més elevats del Maresme, per tant. Tot i això, Tordera és un dels tres municipis de la comarca on també s'han registrat operacions d'habitatge protegit. En el conjunt del Maresme, el mercat immobiliari continua mostrant una forta activitat. Durant l'any passat es van formalitzar 7.059 compravendes, un 10,7% més que l'any anterior, malgrat que el preu de l'habitatge a Catalunya va incrementar en un 11,3%. Per tant, molts percentatges que podeu repassar-ho a la nostra pàgina web de Ràdio Tordera per veure totes aquestes estadístiques. Però el que sí que sabem és que Tordera manté un habitatge, per no dir-ho així, l'habitatge més assequible de tota la comarca. Per tant,
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, perquè verdaderament està molt perseguit, cada cop arriba més gent al poble.
0: Costa més, eh?
1: I s'ho venen a empatronar i no troben pis, han de viure diverses famílies que jo conec, en viuen per un lloc 15 persones en la mateixa casa, i quan troben un lloc se'n van.
0: Sí.
1: O sigui que verdaderament tenim molts habitatges buits, no sé si són dels bancs o no sé de qui són.
0: Hi ha una mica de tot, sí, està bastant dividit.
1: Això s'hauria de vigilar també, perquè verdaderament aquests pisos sense ocupar s'estan desmoronant, s'estan desfent, i no els lloguen, no sé, no sé per què.
0: Seguim amb dues notícies més, així que acabarem l'informatiu, i és que amb l'arribada de les altes temperatures, el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha activat el seu pla especial de reforç per protegir les persones usuàries. A través del programa Parlem de, el servei realitza les trucades proactives per prevenir riscos associats a la calor, així com també de robatoris i estafes. Des del passat 22 de juny, el servei ja ha realitzat prop de 3.000 trucades per informar i vetllar pel benestar dels usuaris durant els episodis de calor intensa. Aquestes comunicacions s'activen de manera prioritària quan el PriorCicat emet una alerta taronja o vermella, posant el focus en persones amb major vulnerabilitat. El servei recomana mesures bàsiques com evitar sortir al carrer entre les 12 i les 5 de la tarda, sobretot en moments de molta calor.
1: Ja veus.
0: Mantenir també una hidratació constant i també buscar espais frescos. Per tant, també s'ha de recordar la importància de prémer el botó vermell del penjoll de teleassistència davant del qualsevol símptoma d'alarma, com marejos, desorientació o mal de cap intensos. El programa també està atès a la seva activitat de prevenció d'altres riscos. Abans dels focs forestals, la teleassistència també ha contactat amb prop de 800 persones en municipis afectats per traslladar les recomanacions del CECAT, com ara la importància de refugiar-se a l'interior de la llar si l'incendi s'apropa, i seguir també sempre les indicacions de les autoritats. Per tant, aquest servei que va fent trucades de tant en tant als municipis i a les persones, doncs, amb més risc amb aquests incidents.
1: Sí, sí, convé avisar-los-ho perquè potser els agafa a Ursai i volen sortir, és massa tard.
0: Exacte. Acabem amb una notícia de seguretat, i és que la policia local de Tordera reforça la seva capacitat de resposta davant emergències vitals amb desfibriladors a totes les patrulles. Els agents estan formats en reanimació per actuar de manera immediata en casos d'aturada cardiorrespiratòria. La seguretat del municipi va més enllà només del trànsit o de la vigilància en actes delictius, i és que a vegades davant d'una aturada cardiorrespiratòria o un accident domèstic, cada segon és decisiu. Per aquest motiu, el cos policial ha integrat el suport vital bàsic en la seva rutina. Els agents sovint són els primers en arribar a l'escenari d'una urgència, ja sigui via trucada directa o també a través del 112, i estan entrenats per actuar de forma coordinada i ràpida mentre esperen l'arribada dels serveis sanitaris. La preparació dels agents és un procés d'actualització obligatori cada 2 anys. Cada 2 anys, per tant, el que fan és garantir el maneig de l'RCP i el desfibrilador. Per tant, fan com entrenaments i proves pilot per saber utilitzar aquestes eines davant d'aquests incidents. I aquesta tasca, tot i que si es tradueix en un alt volum d'intervencions diàries, des de caigudes de gent gran a les seves llars fins a indisposicions sobtades a la via pública. La policia ha esdevingut un pilar fonamental en el teixit de protecció social de Tordera. Per tant, primeres intervencions que a vegades calen fer des de la policia perquè després ja puguin ser atesos per les ambulàncies.
1: Ah, sí, està molt bé. Doncs això és bo que estiguin preparats de la nostra policia, perquè és un primer truc.

0: Sí.
1: La policia, que és la que ens té verdaderament.
0: Acabem amb un apunt del temps, i és que avui tenim unes temperatures una miqueta estranyes, perquè ahir veníem d'un moment de calor, va fer bastanta calor, veníem d'uns dies amb molt de sol, amb cel clar, però cap a la tarda, vespre, van caure unes gotes que van derivar també a la matinada, alguna plugeta més, però el que ha fet és refredar una miqueta aquesta calor, sobretot als primers moments del matí, perquè cap al migdia tornarem a tenir aquesta màximes de més de 30 graus, però almenys durant els primers moments del matí hem tingut aquest petit moment de tranquil·litat, potser de més refresc. Per tant, podem dir que durant la tarda hi haurà algun petit moment semblant al de la tarda d'ahir. Veurem si plourà o no, això no ha estat del tot cert. Hi ha petit percentatge de pluja, bueno, vol dir que estigui assegurat, però en tot cas que seria molt lleu i que serviria, doncs, com ahir, per refredar una miqueta aquestes altes temperatures.
1: O per embrutir el cotxe.
0: Exacte, també. Però en tot cas que les temperatures aniran a l'alça la propera setmana. Per tant, avui tindrem un dia una miqueta més tranquil·let.
1: Sí, doncs aprofitem-lo.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs nosaltres que comencem la segona hora amb una trucada. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Hola, estem amb la Fina, des de Palafolls.
1: Sí.
0: I què ens vol dir, la Fina?
1: Que no us he sentit, però us deixo a vosaltres el que
0: vulgueu. Bé, no sé a veure què te podem posar.
2: Bueno, com que només hem posat dues sardanes...
0: Sí, te podem afegir amb alguna, o si no...
1: El que vulgueu vosaltres.
0: Mira, aquí n'hi ha una que no sé si l'hem posada, que és Festa Major, l'hem posat amb algú. No, no?
1: No, sí, pues ja va bé.
0: Aquesta Festa Major, que és d'en Martí Joan, i també és maca escoltar-la, no?
1: Doncs pues, no, aquesta.
0: No, Fina, posarem aquesta. Qui la vols dedicar?
1: A vosaltres dos, en Lluís i la Benita, la Concepció, en Josep Serra, a les Anes i els Joaquims, que hi va ser el seu sant, i els Santis.
0: Molt bé.
1: I avui també Sant Joaquim.
0: Ah, sí, sí, que sí. No van traslladar.
1: Sant Joaquim,
0: no?
1: I Sant Anna.
0: No, era el 16 d'agost abans, eh?
2: Sant Joaquim i Sant Anna, que anàvem de parella.
1: De parella, matrimoni. De parella.
0: Molt bé.
1: I el dimecres, no, el dimecres d'això, és Santa Marta, totes les Martes.
0: Ah, eh? La meva filla es diu Marta.
1: Per mi, posar... la teva filla.
0: Sí.
1: I a tothom, tothom que us escolta. Molt I a la gent de Blanes que acabin de... Bueno, que passin una bona festa major, que estan ens mig.
0: Clar que sí. Doncs vinga, que disfrutin i tu també que puguis gaudir.
1: Molt bé,
0: merci,
1: gràcies.
0: Fira. Bon dia. Adéu, bon dia. Adéu. Passem una altra trucada. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Hombre, Joan. Hombre, Joan, mira, avui va tard, eh?
2: Ara anava dient, guardem sí, una per en Joan.
3: Sí, guarda-la, guarda-la.
0: Avui què has fet? Que has d'esmorzar primer o què?
3: Bueno, gairebé.
0: Gairebé.
2: Doll de coratge.
0: Doll de coratge? De Joan sí. Lázaro.
3: Bueno, doncs aquesta mateixa. Aquesta mateixa, va.
0: La tens adjudicada.
2: Si podem posar-la, la posarem, eh? Perquè en tenim molta.
0: No, sí que la posarem.
3: Bueno, vale, vale, vale. És igual, que vagi bé.
0: No, per a Joan, el que sigui.
2: Està apuntada.
3: Bueno, home, ja, també, no te passis, demanant.
0: A veure, a qui la vols dedicar?
3: Vinga, per la meva senyora, també per Rafael Planes, i de Lourdes, Salvador Molins, la Nuri, també, per vosaltres dos.
0: Gràcies.
3: Antonio Cuenca i... Antonio Cuenca amb la senyora i també la Quimeta Puig.
0: Molt bé, doncs, això està...
2: I tota la trupa.
0: Vinga, que tinguis... Bon diumenge, adéu.
2: Adéu.
3: Sí, vinga, adéu.
0: Adéu.
2: Doncs bé...
0: Què fem, ara?
2: Posem una sardana.
0: Anem per l'Adela. L'Adela de Piera.
2: Sí.
0: Tenia ganes d'escoltar.
2: El vell d'en Saire.
0: El vell d'en Saire. Doncs la posem al vell d'en Saire, no?
2: Sí.
0: Que ella la deu dedicar... No, ella la vol escoltar o la dedica al seu marit? Sempre fem un lío aquí, eh? Bueno, però posem el vell d'en Saire i ella ja sabrà a qui ho ha dedicat, no?
2: Sí.

0: Carai, en Ricard Viladesau, eh?
1: Ei, sí.
0: Molt balladora. Tenim, doncs, una trucada. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ai, guaita, ja s'ha aixecat, tu. La Josefina?
2: Sí.
0: Què et vol dir, la Josefina?
2: Mira, quines sabanes hi ha, a veure.
0: Oh, n'hi ha, n'hi ha, n'hi haurien de venir. Però estan, estan totes demanades.
2: Totes ja, no crec.
0: Com que sí. No creus?
1: Poder s'haurà d'afegir aquesta nena, eh?
0: S'haurà d'afegir, eh, nena?
2: Sí, sí, mira, carai.
0: Aquí n'hi ha una que l'ha demanat la Quimeta Puig, és Angelina, t'agrada?
2: Angelina? Sí. No n'hi ha cap que tracti de Joaquim?
0: Ai, ara vol un Joaquim,
1: no? Fins diumenge que ve.
2: Diana?
0: Tenim l'ermita dels Àngels. D'Anna tampoc no en tenim cap. I Jaume tampoc.
2: Bueno, us poseu el que vulgueu, va.
0: Bueno, doncs mira, jo...
2: O que sigui maca.
0: Jo posaria la cançó de la Marta, perquè jo la vull dedicar a la meva filla.
2: És que la Marta ja me la va posar l'altre dia. No,
0: què dius ara?
1: No era pas la mateixa.
0: No, maca,
2: sí,
0: no.
2: Sí, era la mateixa, sí.
1: Que no.
0: Demà, aquesta és en Marros. I nosaltres no fem servir les mateixes sardanes cada setmana. Però bé,
2: ah, no?
0: I no posem-ne una altra. Dolça melangia, t'agrada?
2: Va, llavors aquesta, no.
0: Dolça melangia, li posarem, eh? Au, ja està.
1: Au, vinga.
0: Tothom content. Au, qui la vols dedicar?
2: Li dedico a tots els Joaquins, principalment en Joaquim Feixeda, a totes les Anes, principalment a l'Anna Moreno. Després també li dedico a les meves germanes, Pilar i Carme, al meu oncle Joan amb la seva Conxita, a la Pilar Bataller, a la Quimeta Puig, a la Concepció de Sant Celoni, a la meva cosina Francesca i Nuri, i tot el que escolti la lectura de tots vosaltres.
1: Molt bé, molt bé. Josefina.
0: Doncs ja està.
1: Gràcies.
0: Gràcies,
2: vale.
0: Vinga, adéu.
2: Vinga, adéu.
0: I ara, més trucades. Hola, bon dia.
3: Hola, sóc la Consol Chauvet.
0: Ai, que vols maca, dir? La més maca de la colla.
3: Ai, gràcies, macos, eh? Vosaltres sou els més bons.
0: Ah, també. També perquè no hi ha ningú més.
1: Com que no hi ha ningú més.
3: Jo única, doncs mira.
0: També, no? Que remedio nos... Que remedio nos queda, no?
1: No hay nadie más.
0: No hay nadie más que tú. Que tú, que tú, que tú. No has escoltat les sardanes o no?
3: Sí, quina, sí, des quina, del principi.
0: I quina
3: però
0: vas?
3: No es puc trucar perquè massa aviat els meus nets no me senten.
0: Ara sí, saps? Nets, esteu al tanto que tinc jo, la iaia Consol.
3: Sí, sí, ui, sí. No, m'estimen molt, eh? Jo els estimo molt amb ells.
0: Només faltaria, tu.
3: No, però en tinc de grans i de petits. I els grans pensava que canviarien quan serien grans, no, i encara em truquen iaia, quan em veuen iaia.
0: Oh.
3: I, bueno, saps?
0: Molt bonic,
3: bueno.
0: Molt bonic. Això és com ha de ser, com ha de ser. Senyal que te'ls has guanyat, a pols.
3: N'hi ha un que vol venir a viure amb mi.
0: Ah, bueno, veus, ja està, sí, sí. No, cap problema.
3: El més petit, el que té 4 anys.
0: Fes fora en Lluís.
3: Diu, diré que vomito, no podré anar a col·legi ni al casal i vindré a viure amb tu, eh?
0: Ah,
3: sí. Sí, però jo li dic que ets un interessat. Que em diu, ja em faràs macarrons i patates fregides.
0: Oh, que bo.
3: Eh?
0: Jo també vindré.
3: Bueno. Va, jo voldria aquesta enyorada barretina.
0: Oh, que maca, eh?
3: La puc demanar?
0: No, i tant que sí. Vostè pot demanar el que vulgui, senyora Consol.
3: Vale, gràcies, moltes gràcies. Bueno, jo tinc una història d'això, eh? Vale, vinga, va.
0: Va,
1: no volem ni saber-la, eh? Perquè segur,
0: segur
1: que era de joveneta.
0: I llavors allà, a la barretina...
1: Si feia balla dalt.
0: Sí, sí.
3: Però és que la meva mare... Em deien a Can Barretina.
0: També.
1: Ah?
0: Té història, té història.
3: Em deien a Can Barretina, no sé què es posaria ara el meu avi, però el pare de la meva mare anava sempre amb Barretina el diumenge, perquè sapiguessin que és català. Ara no sé què faria. Jo tenia dos avis. Un de català, un que també era català, però era espanyol. Ah. I em tenien que posar una a cada punta de taula. Jo no ho entenia. Clar. Les altres cases ajuntaven els avis i a la meva família no els separaven.
0: Per parlar de, per parlar de política.
3: Perquè cada una amb les seves idees.
0: Molta política.
3: Bueno, ja us ho explicaré un altre dia.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí, perquè és molt llarg d'explicar, eh?
0: Farem capítols.
3: Sí. A mi quan me castigaven a col·legi perquè parlava el castellà, el català, arribava enfadada a casa dels meus avis, perquè vaig estar molt amb els meus avis, pares del meu pare, i l'avi me deia, ja pots estar contenta que així n'aprendràs.
0: Això també.
3: De castellà.
0: Ah, tota la raó.
3: És la manera d'aprendre. Obligacions.
0: Ah, que sí. Molt bé.
3: I em va portar amb el capellà a aprendre llatí. I el capellà li va dir, aquesta nena té ganes de jugar, no pas d'aprendre llatí. Bueno, bueno, amén. Bueno, us la dedico a vosaltres, tu Joan Madrid, tu Salvador.
0: Gràcies.
3: Els meus nets, en Pau, en Marc, que avui, si pot, que guanyi el jugar. Bueno, juga tenis aquest. L'altre no, només estudia. La Chloe, la Júlia, l'Elna i l'Elgué. També li dedico a la Maria de Majolià amb molt de carinyo, en Joan Chapellí, a tots els del Rus i a tothom que escolta Ràdio Tordera. I aquesta gent de Blanes que tenen una bona festa major.
0: Mare
3: de Déu. No falten ni parades, ni música, ni res. Vale?
0: I haurem de fer una volta.
3: Ja us explicaré un altre dia. L'any que ve us convidaré a casa meva. Eh?
0: Oh, quina il·lusió.
3: Ho tinc davant del Marc, jo.
0: Sí, sí, sí, volem venir.
3: Ara no puc dir tanta cosa, eh?
0: Volem venir, volem venir.
3: I després, ja us ho explicaré. Bueno, com se diu? Després de Santa Espina me la dedico a mi mateixa.
0: Sí.
3: I també la dedico en Santi Barrera, no l'escoltarà, però amb molt de carinyo li dediquem, perquè allí va ser el seu sant, vale?
0: Ah, tant que sí.
3: I també aquesta senyorada Barretina... També la dedico molt especialment a en Lluís Pi i la Benita. En Lluís ja sap de què va, també. Vale?
1: Molt bé.
3: Bona festa major de Blanes i bueno...
1: També, molt bé.
3: I a gaudir. Gràcies.
1: Vinga.
3: I que m'agradi la calor, eh?
1: Bon dia.
0: Avui no farà gaire. Adéu.
3: Ai, i recordant l'amic.
0: Ara ho deia jo. M'estranyava que no ho diguessis.
3: Recordant l'amic.
1: Sí, vinga. Adéu-siau. Hola.
0: Hola, que hi ha algú?
4: Sí, senyor.
0: Hola. Que eres la Mercedes?
4: La Mercedes García.
0: Ay, hola. Pues encantado de oírla.
4: Ah, mucho gusto. Ay, qué guapa. Te he pasado el rato bé, eh?
0: Ho intentem, eh?
4: Sí.
1: Què diu la Mercè?
4: La Mercè, doncs mira, ja que ha sigut setmana de molts sants, sí, de Cristines, de Jaumes, d'Anes, de Joaquins i tot això, sí, doncs per tots ells, sí, i en especial la meva filla, que es diu Cristina, que va ser divendres.
1: Ah, això no el sé. Aquí li posarem, Mercè, posarem una que no sé si te la podrem posar, però t'afegiríem. És Joan, que diu record de pubillatge.
0: Ah, no, jo i tant. Li, ostres.
1: La notarem, però no sabem si la podrem posar, eh?
4: Bueno, llavors m'afegiu amb alguna i no passa res,
1: ah,
4: eh?
1: Això.
0: Home, és que sí. Record de pubillatge és per tu, eh?
4: Sí, el tinc. Ah. El tinc. Val, doncs, per fer navia, això, també per vosaltres dos, i llavors la sardana recordant l'amic, també.
0: Mm-hmm. Molt bé, Mercè.
4: Eh?
1: Sí.
4: Pues ja està. Fem navia, perquè si no podreu posar sardana.
1: Ah, això mateix. Fem navia.
0: Fem navia, va, ràpid. Parlem amb el rellotge.
1: Vinga, bon dia.
4: Bon dia.
0: Adéu.
1: Doncs què vols posar, Joan?
0: Jo voldria posar altre cop amb l'Adela de Piera.
1: El carrer nou. El Nens de les Corts.
0: El Nens de les Corts, que volia, el número 11,
1: sí,
0: no? Que és d'en Lluís Pujals. I no sé si era per el seu marit o si era per l'Adela, però bueno...

0: Estem aquí en viu en directe en aquest matí de sardanes que vosaltres sempre sintonitzeu al 107.1, Ràdio Tordera. Tenim una trucada, la tenem. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, qui ets?
1: Hola, qui sóc?
0: No ho sé.
1: Que no em coneixes.
2: Ai, mare.
0: Ara no.
2: Deu ser la Conxita.
0: Ah, la Conxita! Ai, sí, d'en Joan.
1: Ara.
2: Clar, si diu, no me coneixes, la Conxita.
0: La Conxita d'en Joan.
3: Sí, sóc.
1: Aquest... Bueno, què, macos, com esteu?
0: Mira, aquí...
2: No tan bé com tu.
1: Jo sí, jo estic molt bé, aquí al costat del Joan estic molt bé.
2: Home, clar.
0: És que aquest Joan...
1: Ara...
0: És màgic.
2: Aquest Joan és tremendo.
0: Màgic és.
1: Sí. No.
0: No, bueno, doncs no.
1: Bueno.
0: Quina que et sardana voleu.
2: Li afegim amb una, eh?
0: Sí, ara sí.
1: Mira, la primera que toquin, perquè totes són maques i totes ens agraden.
0: Mira, ara teníem aquí...
1: Que no sigui cantada.
2: No, que no sigui cantada.
0: Cantada.
2: Li posarem Angelina, que és la que ve, no, Joan?
0: Ara la sí, sí. Ah, no.
1: Quina serà?
2: Angelina.
0: La 3 i la 23.
1: Què?
0: Ah, sí, la 3, sí.
2: De Vicenç
0: Angelina,
2: Bou.
0: De Vicenç Bou. Angelina. Angelina.
1: Bueno, sí, és igual.
0: És maca, és maca, eh?
3: De la nostra
2: edició. Ai, ui.
0: Està enrogallat.
2: Està enrogallat tota la nit cridant.
0: Te l'has fet cridar amb aquest en Joan, pobret. No diuen res.
2: Home, per què?
1: Que no va parlar, doncs ara que parli.
4: No, és que deixa estar riguent, i no és igual. Bueno, que... Normalment truca per les filles que ens escolten. Hi ha tres filles que escolten, dues d'elles i una de més.
2: Carai, això és la tribu.
0: Això aquí. A nosaltres ens agrada.
4: Joana, que s'ho deixarà per la carta, perquè està treballant. I, bueno, pues, per tots ells i la Tina Fullà, que no sé, sempre en recordes de nosaltres.
2: Molt bé.
0: Doncs posarem aquesta que ens ha recomanat el Salvador, Angelina.
2: Home, és la que posarem a continuació, Joan.
0: A més, va a continuació.
2: Sí.
0: Que no us heu d'esperar gens. No us haureu d'esperar gens.
1: Veieu quanta gent tenim per aquí per felicitar?
0: Sí, home. Sí.
1: La Pepa Estigues també, la Nuri, la Montse... Bueno, pues jo t'ho repeteixo.
0: Sí, perquè aquest en Joan no deia els noms.
2: Clar. Vinga, que passeu una bona festa aquí, Blanes.
0: Vinga, bona festa major.
1: Que tothom tingui bones festes.
2: Sí.
1: I que s'ho passi molt bé.
2: Vinga, bon dia.
1: Macos, molt macos
0: els focs. Sí? Oi, els focs, ja ho crec que són macos, ja.
2: Vinga, que vagi bé. Adéu-siau.
0: Anem per una altra trucada.
2: Ai, aquesta sí, aquesta no vol entrar. Vinga, deixem-ho córrer.
0: Doncs deixem-ho córrer.
2: Anem per l'Angelina.
0: Anem per l'Angelina del mestre Vicenç Bou, eh? I que l'havia demanat també la Quimeta Puig, eh?
2: Sí.
0: I ara ells també els hem apuntat en aquí.
2: A mi m'agrada molt sí, aquesta sardana. Per tant, buscarem l'Angelina i la posarem quan tu m'ho ordenis.
0: Adelante, mis valientes.

0: El Sequimeta, quina sardana t'hem triat amb en Joan, eh?
1: Oh, que és maca, eh?
0: L'Angelina.
1: L'Angelina, balladora, maca, alegre.
0: I ara tenim d'anar pel Marc, eh?
1: En Marc, que ens ha dit, en Marc Massaguer, volia dedicar una sardana a la Vicenta, en Lluís, a l'Antoni, a l'Aitana Bonmatí, tota aquesta gent. Mm. I també ens l'ha demanat, aquesta sardana, una altra persona, que és l'Àngel...
0: Miret, l'Àngel Miret.
1: L'Àngel Miret també ens l'ha demanat.
0: La Consol.
1: La Consol Chauvet, o sigui que aquestes persones escoltaran una sardana que porta per títol Enyorada Barretina.
0: Enyorada Barretina.
1: Canta el grup Terra Endins.

0: Aquests de terra endins crec que tenen una altra...
1: Molt bé, t'acompanyen a alegria, no?
0: Sí, tenen un altre component, s'hi ha afegit a mitja...
1: bueno, jo m'hi he afegit, si estius per mi, perquè és que...
0: T'agrada cantar.
1: M'agrada molt cantar.
0: Sí, tu si hauries d'haver sigut cantaor, eh?
1: Sí, no, a mi ja me volien fitxar per cantar a l'Escolania de Montserrat.
0: Ostres, quina història.
1: Tenia aquella veu jo, fina, d'Àngel. Carai. I volien que anés, però jo no volia deixar el meu riu. Jo
0: però vivia. Qui sap on series ara?
1: Ara vés a saber, potser allà m'havia d'espanyat per aquells penyascos. Bueno, anem per una altra sardana, no?
0: Sí.
1: Ara posarem una que es diu Estimada Marta. Oh, Cançó de la Marta, això dic Estimada perquè és la meva filla.
0: Clar. Cançó de la Marta.
1: Cançó de la Marta, que és del mestre Mas Ros. Uh-huh. I que jo la dedico especialment pues, a la meva filla, que gaudeixi del dia del seu sant. Mirarem d'estar allà al costat d'ella per fer-ho. I també ens l'ha demanat doncs, un altre personatge, no? Qui ens l'ha demanat?
0: Ningú
1: la Teresa, Buixeda.
0: Ningú més.
1: I ningú més.
0: Bueno, nosaltres la podem dedicar a la Quimeta Puig, perquè sempre demana una de Marros i avui nosaltres...
1: No ho ha fet.
0: No, clar, li hem dit l'Angelina. Per tant, aquesta també nosaltres la dediquem
1: també,
0: a la...
1: També, Quimeta Puig.
0: A la Quimeta.
1: També.
0: Quimeta, aquesta de Marros per tu, Cançó de la Marta.
1: Apa, i escolta-la bé, que és en Marros, eh?
0: Sí.
1: Endavant amb aquesta sardana.

0: Bé, doncs anem per més sardanes. Anem per una altra sardana que ens ha demanat l'equip de Canet. És una sardana que porta per títol Dolça Melangia, de Montserrat Pujolar.
1: I també s'hi ha afegit...
0: Qui s'hi ha afegit?
1: L'Antònia de Blanes.
0: Sí.
1: I la Josefina Follà.
0: Exacte. Pel seu tiet i la seva parella, la Conxita. Ja està, doncs, dedicada per ells.
1: Doncs vinga.
0: Endavant.

0: I ara arriba el moment d'escoltar una sardana que ens ha demanat la Benita Magí.
1: Sí?
0: És una sardana que parla de...
1: De què parla?
0: De l'Ermita dels Àngels.
1: I has estat, també?
0: En Pau Morón, sí, he estat. Sí. Fa uns quants anys, en una excursió, que feia el capellà d'aquí Tordera, com jo tenia 12 anys.
1: Sí, és molt amunt, eh?
0: Sí, s'ha de pujar. Però també hi fan alguna cursa de bicicletes, no? Tinc entès?
1: No ho sé, pot ser, però és un...
0: Ja han fet alguna cursa de bicicletes.
1: En un dia clar es veu molt bé tota la costa.
0: Un paisatge molt bonic.
1: Sí. Molt bé, doncs, l'Ermita dels Àngels.
0: Doncs ella ja ha fet la seva dedicatòria, les cacatues, a tots nosaltres i a la gent que ella coneix, doncs.
1: Avui no han trucat a les cacatues, poder estan constipades.
0: No, truquen a partir de les 11, les cacatues.
1: Ah, sí?
0: Sí, quasi bé sempre, eh?
1: Tens controlades.
0: Tot controlat, jo.
1: Doncs l'Ermita dels Àngels.
0: Que és el seu compositor, Pau Morons.

0: Bé, doncs estem aquí al matí de sardanes i em sembla que no tenim temps de punxar una altra sardana perquè estem a punt de rebre el nostre company.
1: Sí, tant, no... Tindràs de fer...
0: Una mica de propaganda.
1: Sí, perquè ni la publicitat ens dona temps de posar-la ni res.
0: Parlem de Cal Terrassà. Ja
1: parlem de Cal Terrassà.
0: Mira, ara ja... Gairebé tenen totes les taules plenes, perquè ha vingut molta gent a esmorzar, aquests entrepans que fan una variació d'entrepans molt bona, i a més pots venir a prendre, si has esmorzat, el teu cafè en llet, pots venir a prendre un refresc, pots vendre una cervesa amb quatre patatones, tenen una mica de tot per tu, i gaudeixes de desfilar de gent que passa per aquí davant. Perquè a mi m'agrada molt sentar-me en una terrassa i mirar la gent com passen.
1: Sí, esclar, això de sentar-te en una terrassa, saps què vol dir? Que algú et serveixi.
0: Això també.
1: Clar,
0: també,
1: això també. Està molt bé, clar.
0: Si no serveixen, malament.
1: Sí. Doncs ens queda molt poc per entrar als informatius.
0: Direm que tindrem una altra sardana que s'ha demanat a Lluís Pic, la posarem després,
1: sí.
0: Que és la número 7, i parla de Vilassar, Els de Dalt, del mestre Xavier Forcada, però ara ja no tenim temps de punxar-la, no. Sinó que tenim temps de...
1: I podem dir, mentre arriba en Genís, que avui els paradistes... s'ho han dit tots i han començat a parar molt tard.
0: Sí, i segurament que pararan ben aviat, plegaran.
1: No ho sé, però sí, és veritat. I ara, la sintonia dels informatius.
0: Exacte, no? Vinga, doncs...
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Passa un minut de les 11 del matí, entrem en clau informativa i repassarem notícies del Maresme, repassarem notícies comarcals perquè hi ha hagut una notícia aquests darrers dies que ha donat la volta a Catalunya pràcticament, i és que li han fet pagar a un home, veí de Mataró, 1.700 euros per danys a la via pública per haver arreglat desperfectes a un carrer de la ciutat. No sé si esteu al cas, però va passar fa...

0: polir i pintar a la seva manera dos bancs que estaven pelats, i ara l'Ajuntament li ha fet pagar 1.733 euros per cobrir el cost que ha tingut desfer tot el que ell va fer. Un veí del carrer que ho va demanar a través de la bústia ciutadana. Els ha demanat desfer perquè deien que doncs, ho havia fet sense el permís de l'Ajuntament.
1: Ostres, oh, doncs déu-n'hi-do, eh? No podem fer res sense el permís de l'Ajuntament, anem al tanto, eh?
0: Doncs la regidora, per exemple, que porta el cas, remet que qui vulgui actuar al carrer ha de fer-ho a través de la bústia ciutadana i assegura que no poden permetre que es creï un precedent on els ciutadans facin el que vulguin a l'espai públic. Per tant, excusaven dient que l'havien multat no per... que hagués causat danys, perquè de fet era tot el contrari, ho havia arreglat, però perquè no servís com a precedent perquè la gent intervingués a la via pública.
2: El món al revés.
0: Sí, sí, sí, la gent, la resposta de la ciutadania va ser una mica aquesta, al final l'home també suposa que ho deia fer amb la bona intenció, i ara doncs es troben en un procés de veure si li tornen aquests diners que ha hagut de pagar.
1: I esclar, si no llegeixes les instàncies que et fem, l'Ajuntament fem instàncies i a vegades queden a sota, clar, i van tardar tant a fer-li cas que ell va pensar, pot dir que ho faig jo.
0: Sí.
1: Molt mal fet per l'Ajuntament i molt mal fet per ell, perquè no va esperar la resposta.
0: Una altra notícia, i és que precisament a Mataró, a la mateixa ciutat, una menor ha estat ferida crítica i una altra ha estat greu en un accident de trànsit el dia d'ahir. També hi havia 6 persones més ferides, totes adultes, però cap de greu. L'accident va tenir lloc a la via Sergi, la via que connecta la C32 amb el nucli urbà de Mataró, al voltant de les 6 de la tarda. En l'accident es va veure implicat dos cotxes i una moto, segons el SEM. Fins al lloc de l'accident se'ls van expressar 6 dotacions de bombers que van haver d'exercir alguns dels ferits en l'accident, i també van mobilitzar 13 ambulàncies i un helicòpter per atendre els ferits. Per tant, déu-n'hi-do que bastantes persones van patir en aquest accident. Sí, sí. Acabem amb una altra notícia, i és que l'Hospital de Calella ha obert aquest mes de juny 2 nous espais destinats a les famílies dels pacients ingressats de les plantes de medicina interna, una actuació que ha suposat una inversió de gairebé 100.000 euros i que compta amb la col·laboració de la Fundació Nou Cims, encarregada de disseny interior i mobiliari. Els nous espais, que estan a l'entrada de la primera i segona planta, permeten que els familiars puguin descansar, menjar o desconnectar durant les hores d'acompanyament. Cada sala disposa d'un sofà, d'una taula, un microones i un punt de reciclatge. A més, s'hi ha habilitat una sala independent perquè els professionals puguin mantenir converses amb les famílies en un entorn més íntim i tranquil, afavorint així una comunicació més propera. El projecte està desenvolupat pel mateix equip d'inturistes que va dissenyar l'espai Domum ara fa uns mesos. No sé si recordeu que també havien creat unes sales similars a aquestes ara fa uns mesos a l'Hospital de Calella, i per tant aquestes estances que compten amb llum natural, mobiliari confortable i també una ambientació pensada per transmetre calma i benestar a les famílies.
1: Doncs un 10 per a l'Hospital de Calella, que pensa amb els acompanyants.
0: Amb això que tanquem l'informatiu, no abans això sí, he de dir que el temps a la comarca està bastant trastocat, perquè hi ha una mica de tot. Depèn del punt de la comarca, podem trobar més indicis de pluja, sobretot cap a la tarda, i altres doncs, que trobem des de temperatures una miqueta més fresques que altres, també primera línia de la platja, doncs amb una mica més de vent i també que toca més el sol. Per tant, avui dia diferent a diferents municipis de la comarca, però haurem d'estar tots atents per els propers dies, que sí que tornarà una miqueta la calor.
1: Bé, doncs, si és temps variable, no sabem si plourà o no plourà, no?
0: Bueno, depèn del municipi, sí que s'ha de dir sobretot que els municipis que toquen més cap a Girona hi ha una mica de possibilitat que cap a la tarda plogui una mica, i d'altra banda, doncs, per l'altra banda, cap a Barcelona hauria de respectar-se una mica, això sí, amb més presència del vent també, degut a que estan a més a prop de la costa.
1: Bé, doncs anem en compte i al tanto amb els esclafits que diuen, no?
0: Sí, exacte. Sí.
1: Doncs vinga, moltes gràcies.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Vinga.
1: I ara sí, ara sí que anirem. Lluís Pi t'ha tocat i, per tant, tots els números per escoltar el que ens havies demanat tu. La sardana de Vilassar de Dalt, d'en Xavier Forcada.

0: receptor. Hola, bon dia.
1: Són jo?
0: Sí. A la Quimeta Costa. Hola, Quimeta.
2: Ai, la Quimeta.
0: Tenies el volum molt alt i se'ns acoplava.
1: No, és que... No, volia baixar-ho i a més de baixar-ho pujava.
0: Ai, que dolenta.
1: No sabia si m'havíeu agafat. Vull dir, estava en dubte.
0: Home, ella...
1: Ja havia començat la sardana, estava a punt de tancar la ràdio.
0: Però en Salvador veia que era de Sant Pere. Com és Sant Pere? Té preferència.
1: Gràcies,
0: té preferència. A veure, Quimeta, quina vols que te posem de sardana?
1: Aquesta ja me va bé. Aquesta ha demanat.
0: És molt maca, aquesta, eh?
1: Sí, ja me va bé aquesta mateixa, eh?
0: Doncs
1: la
0: pots...
1: Us la dedico a tu i a en Salvador.
0: Gràcies.
1: A tota la ràdio en Pes, a la Paquita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, en Monchi, a la Rosa Vilaplana i a la Lolita i en Marcelé. I a tota la gent que escolta la ràdio, tant de Tordera com de fora Tordera.
0: Molt bé, doncs nosaltres també te la dediquem a tu.
1: Gràcies.
0: Cuida molt.
2: T'afegirem en el recordant l'amic, Quimeta.
0: El recordant l'amic.
1: Ah, i tant. Avui és l'últim dia, i tant, i tant. Gràcies per fer-me memòria.
0: Molt bé, ho sé que te'n salvo.
2: Vinga, adéu-siau.
0: Molt bé.
2: Continuem amb la sardana de la Benita.
0: La sardana, no? D'en Lluís.

0: Qué bonica, també, eh?
1: Sí, molt
0: és
1: bonica.
0: És, això és preciós. També tenim un altre oient que ens ha dit que volia escoltar Port Lligat. Eh?
1: Port Lligat?
0: No la tenim?
1: Però sí, sí, però abans tenim l'Àngel Miret, que ha demanat...
0: N'ha demanat una de cantades, també, no?
1: Sí, que ja l'hem posat.
0: Ja l'hem posat.
1: Però ens ha demanat Xamosa Anna Maria.
0: Ah, sí, no la tinc pas apuntada, jo. Quin número és?
1: El 20.
0: El 20. Xamosa Anna Maria no la tenia apuntada. Bueno, doncs vale, perquè sí, sí que estan aquí en actiu... Del sí. Mestre Joan Pasqual.
1: I avui a Santana.
0: A Santana.
1: Per totes Gemosa, les Anes.
0: Gemosa Anna Maria, és veritat. Ostres, sí. Quin fallo, eh?
1: I quin...
0: M'heu de perdonar.
1: Quina errada, eh?
0: Això, l'Àngel.
1: Ai, mare.
0: Àngel, m'has enredat.
1: Som-hi.
0: Endavant, doncs, amb aquesta sardana. Gemosa Anna Maria, per totes les Anes i Anna Maries, doncs.
1: Vinga.
0: Endavant.

0: Hola.
1: Hola, tenim una trucada.
2: Molt bon dia.
1: Bon dia, tingui'm, aquí parlem.
2: Amb la Tramuntana.
1: La Tramuntana, deu ser el Joan.
2: El de, és el Joan. Prado, com era?
0: Joan Prado.
2: Sí, molta Tramuntana Prado. Tenim aquí.
1: I què dius, si la Tramuntana tu no fa res?
2: Queda alguna sardana?
1: No queden ja. Estan totes demanades.
0: No, tu l'has d'afegir.
2: Els afegirem amb una,
1: va. Sí. Mira, n'hi ha una que és Port Lligat.
0: Ara és la que ve, Port Lligat.
2: Port Lligat, va, doncs posarem aquesta. I la vull dedicar a Martori, no, a Joan Madrid, no, però la vull dedicar... la vull dedicar...
0: La
2: meva filla, que el dimecres, crec que és dimecres 29... és Santa Marta.
1: Ah, vale, molt bé.
2: I li envio la felicitació.
1: Molt bé, serà anunciada.
2: Mira, anunciada. Bé, doncs pues mira, li dic així. Marta i Tramuntana, mar fresc i cafè calent. En tu, fins als dies grisos, tenen gust d'estiu. Ets la meva persona per caminar sense rumb i trobar sempre camí. Moltes felicitats, Marta.
1: Carai, noi.
2: Parella va.
1: Ara tinc de gelos jo, eh?
0: Quin poeta.
1: Ara farà agafar gelos.
2: Per mi avui l'última que tocareu.
1: Bueno, la que tocarem serà recordant l'amic.
2: Recordant l'amic, exactament.
1: Doncs vinga.
0: Doncs vinga.
1: Joan
0: Molt
1: Prado.
0: Bé.
2: Vinga.
0: Adéu.
2: Vinga.
1: Adéu.
0: Hola.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, bon dia.
0: Ui, ui, una blanenca mig dormida.
1: La Montse, avui va tard, eh? Montse, mai nou.
3: Molt bé.
1: Tenim per tu Vall de Núria, Lluna d'Amor.
0: No, Joan, no.
1: No, no tenim cap cançó per ella?
0: No podem, perquè...
1: Ah, no, has d'apuntar-te a Lluna d'Amor?
0: Això. Lluna d'amor.
3: Ai, sí. M'encanta la lluna.
0: Ai, sí.
3: Ai, la deessa de la lluna.
0: Ai, la lluna, la pruna, ai, la vestida lluna. De dol.
3: I tant, oi? El maco que és conduir a la nit amb la lluna.
0: Caram.
3: És molt avorrit.
0: Que romàntics esteu, tots plegats.
1: Molt, molt.
3: Pues mira, se la dedico a la meva mare, tota la meva família, tots els meus amics, a vosaltres, i a tothom que escolti la ràdio. I també a totes les Anes, a les Martes, i a un sant que ara mateix no, ara no sabem.
0: Joquim, Joquimes.
3: Veus?
0: Sí.
3: A tots els Quim, mira, jo havia tingut un tiet avi que també es deia Quim.
0: Clar.
1: Ja, no? Doncs mira, ja sí, ho pots recordar.
3: Sí, sí. I tant que sí.
0: Doncs molt bé, Montse, pues t'afegim aquesta, eh?
3: Sí. I que tinguem una... Acabem i tinguem una bona festa major.
1: I tant, bo, aquesta gent de Blanes us aneu de festa sempre.
0: Tan revolucionats.
3: I que no falti.
1: I tant.
0: Vinga.
3: I no totes les festes, d'una a l'altra.
1: Ben fet, s'ha de fer córrer tot ara que es pot. Com se pot, se fa córrer tot.
3: Sí, sí. Doncs vinga, que tinguem un bon diumenge i una bona setmana.
1: Igualment.
0: Vinga, adéu.
3: Adéu, que vagi bé.
1: Adéu. Bueno, ara què farem? La de l'ocellet?
0: I ara...
1: La número 17, pot ser?
0: Ara farem...
1: No sé.
0: Tocaria...
1: Lluna d'amor, també.
0: Sí, podríem fer el que vulguis.
1: No, fem el que vulguis.
0: Si vols, la lluna d'amor o Port Lligat, el que vulguis.
1: Fem la cantada i després farem sense cantar. Va.
0: La cantada.
1: Que l'ha demanat a la Montse...
0: Doncs la Montse, la cantada...
1: Lluna... I també s'hi hem afegit a l'altra Montse, no?
0: La lluna d'amor.
1: Sí.
0: Doncs vinga amb la lluna d'amor.
1: Per tothom.

0: Aquesta lluna d'amor em sembla que li ha passat un eclipse per davant, eh?
1: Sí, per què?
0: Tenim trucada?
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Oh, et dones a la fina?
2: Sí, és que m'he descuidat, me vull afegir recordant l'amic, ja està.
1: Molt bé, fina, doncs t'apuntem, eh?
2: Sí, m'he despistat avui. Gràcies.
1: No passa res.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu. Anem, doncs, per complaure la petició que teníem aquí de la Montse de Cal Ocellet. Pel seu ocellet tenia una sardana demanada, Port Lligat.
0: I que s'hi ha afegit en Juan Prado.
1: Doncs en Juan Prado també estarà complaguda la seva petició.
0: Sí, sí.
1: Endavant.
0: I tenim goteres.
1: Hi ha goteres a Tordera? Doncs mira, tu,

0: I continuem amb en Joan Chapeller. En Joan Chapeller ens ha demanat una sardana cantada i l'altra sense cantar. Hem d'escoltar, doncs, aquesta sardana que ens ha demanat en Joan Chapeller, que és
1: Angelina.
0: De la Nina i Frederic seran les que cantaran aquesta sardana i no s'hi havia afegit ningú més. Per tant, endavant i l'escoltem.

0: Que aquí n'hi veu més fina.
1: Sí.
0: Aquesta gent. Ara anirem per una altra sardana que ens ha demanat el senyor Joan Chapallí i que porta per nom Festa Major i s'hi ha afegit la Fina de Palafolls. Doncs a tots ells ja han fet la seva dedicatòria, la Fina també. Per tant, només hem de fer d'escoltar-la i punxar-la.
1: És Martí de Joan. És d'en Martí de Joan.
0: Ah, sí, és d'en Martí, sí. Sí.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
7: Bé, doncs tornem a estar aquí en viu i en directe per complaure la petició que ens havia fet en aquests instants, ens havia trucat en Joan Martori fa una estona i havia demanat una sardana que ell té un compositor ja fixo que li agrada molt, en Joan Lázaro, i que, bueno, sembla que tenim una trucada, la que fem de seguida. Hola, bon dia.
8: Hola, bon dia, la Quimeta.
7: Hola, Quimeta, digue'ns.
8: Mira, vull dir aquesta mateixa sardana amb en Joaquim de Can Verdum i a tota la seva família.
7: Molt bé, doncs apuntem aquí, espero que t'hagin escoltat.
9: Clar, Sant Joaquim, avui.
7: Sant Joaquim, felicitats amb el Joaquim.
9: Sí.
7: Molt bé,
8: vale.
7: Gràcies.
8: Una abraçada.
7: Igualment.
9: Adéu.
7: Doncs vinga, anem per aquesta sardana, que, com dèiem, era una sardana que ens havia demanat en Joan Martori i porta per títol Doll de coratge del Joan Lázaro.

0: Bé, Joan, hem d'anar per...
1: Fem el sorteig?
0: Si et sembla, no.
1: Fem-el, va. Comença a tirar els daus i me dius quin número sortit. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ha caigut, ja ha caigut. Per qui serà? Per qui serà aquest vermut per dues persones?
0: El número 9.
1: El número 9, doncs pues el número 9 l'hem donat... en aquí baix de tot en Joan Prado. En Joan Prado té un vermut per dues persones a Cal Terrassà. Ell serà el que vindrà a recollir el bal, que dura un mes, el recordem. Podeu fer un vermut per dues persones aquí a Cal Terrassà, que està obert fins a les 3 de la tarda.
0: Molt bé.
1: Doncs ara, anem a una altra sardana,
0: recordant el pobillatge, una mica de sardana per la Mercè,
1: la Mercè García, que li volem fer aquesta sardana que va escriure en Martirià Font.

0: Bé, nosaltres hem recordat el pobillatge per mort de la Mercè Garcia. I ara, Joan, sí que ens queden aquestes dues, que és recordant l'amic, que no sé qui s'hi ha afegit ni quantes...
1: Bé, recordant l'amic, s'hi ha escrit aquí que volen recordar les seves amistats que ens han deixat. La Vicenta, de Blanes, en Marc Massaguer, la Quimeta Costa, la Fina de Palafolls, l'Adela de Piera, i també...
0: La Consol Chauvet.
1: La Consol Chauvet, i la Mercè, no sé quina Mercè és, m'he apuntat una tal Mercè,
0: no
1: sé,
0: no.
1: Deu ser la Mercè Garcia.
0: La Fina de Palafolls, que
1: sí, l'has dit. Sí, l'he dit, i en Joan Prado també s'hi ha afegit.
0: La Quimeta Costa, que també l'has dit.
1: La Quimeta Costa, també ja l'he dit, la Fina de Palafolls m'he dit, l'Adela, la Piera...
0: La Quimeta Puig...
1: I la Quimeta Puig, i tots.
0: I en Marc Massaguer, també...
1: També els he dit, sí.
0: Sí?
1: També
0: tots aquests? Sí. Doncs vinga, som-hi, no?
1: També som... I serem.
0: Recordant l'amic.
1: Recordant l'amic, la va escriure el mestre Joaquim Soms i Gené.

0: Ens acomiadem sobre aquesta bonica sardana, acomiadant l'amic, perquè és molt trist quan un amic o una amiga se'n va, oi?
1: Exacte, i per tant els recordarem a tots, com sempre fem a final de mes. Sí. Però també durant els dies següents també ho fem, eh?
0: Alguna cosa se'n va quan se'n va una persona estimada.
1: Exacte. Anem per...
0: Nosaltres ens acomiadem ja després d'aquesta sardana, serà la Santa Espina.
1: Sí, i nosaltres ja us diem adeu, fins la setmana vinent, si Déu vol, amb nous companys que ens acompanyaran en aquest 107.1, Ràdio Tordera, al matí de sardanes els diumenges,
0: sí.
1: De 9 a 12.
0: Adéu-siau, i acabem d'escoltar Recordant l'Amic.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem a destacar les notícies més importants avui diumenge 26 de juliol de 2026. L'OH mòbil de la Generalitat s'instal·larà a Tordera demà dilluns 27 de juliol. El podreu trobar a la plaça de la Concòrdia per dur a terme tots els tràmits administratius, com ara bé l'ITCAT mòbil o el títol de família nombrosa i monoparental. També podreu rebre suport per fer gestions de línia a forma

0: A l'illa, on el preu arriba a gairebé 4.000 euros per metre quadrat. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Durant el 2025, el 99,5% de les operacions es van formalitzar sobre habitatges usats, un dels percentatges més elevats del Maresme. Tot i això, Tordera és un dels tres municipis de la comarca on també s'han registrat operacions d'habitatge protegit. En el concurs en el conjunt del Maresme, el mercat immobiliari continua mostrant una forta activitat. Durant el 2025 es van formalitzar 7.059 compravendes, un 10,7% més que l'any anterior, malgrat que el preu de l'habitatge a Catalunya es va incrementar un 11,3%. Les dades també situen Tordera entre els municipis on augmenten els contractes de lloguer de temporada, que es van duplicar respecte al 2024, i entre aquells on es van concedir més ajuts al pagament del lloguer, amb un increment de l'1,1%. Amb l'arribada de les altes temperatures, el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha activat el seu pla especial de reforç per protegir les seves persones, usuàries del ZETA. A través del programa Parlem de... El servei realitza trucades proactives per prevenir els riscos associats a la calor, així com també els robatoris i les estafes. Des del passat 22 de juny, el servei ja ha realitzat prop de 3.000 trucades per informar i vetllar pel benestar als usuaris, durant sobretot els episodis de calor intensa. Aquestes comunicacions s'activen de manera prioritària quan el PRIOCICAT emet una alerta taronja o vermella, posant el focus a les persones amb major vulnerabilitat. El servei recomana mesures bàsiques com evitar sortir al carrer entre les 12 i les 5 de la tarda, mantenir també una hidratació constant i buscar espais frescos. Així mateix, s'ha recordat la importància de prémer el botó vermell del penjoll i de teleassistència davant de qualsevol símptoma d'alarma, com marejos, desorientació o mal de cap intens. L'Ajuntament de Tordera ha fet un pas més en l'assistència als ciutadans en situacions crítiques. Amb l'objectiu de minimitzar el temps d'espera en emergències mèdiques, totes les unitats de policia local del municipi disposen actualment de desfibriladors i també el seu personal està altament capacitat per dur a terme maniobres de reanimació cardiopulmonar. La seguretat va molt més enllà del control de trànsit o la vigilància. Davant d'una aturada cardiorrespiratòria o un accident domèstic, cada segon és decisiu. Per això, el cos policial de Tordera ha integrat el suport vital bàsic en la seva rutina de servei. Els agents sovint són els primers en arribar a l'escenari d'una urgència, ja sigui via trucada directa a la comissaria o a través del 112. Estan entrenats per actuar de forma coordinada i ràpida mentre esperen l'arribada dels serveis sanitaris. La preparació dels agents no és puntual, sinó que se sotmet a un procés d'actualització obligatori cada 2 anys. Aquesta formació periòdica és clau per garantir que el maneig de l'RCP i el desfibrilador sigui impecable. Pel que fa al temps, avui diumenge tornarem a tenir un dia amb nuvolositat variable formada per nuvolades que es faran més abundants, sobretot cap a la tarda. Cap al vespre no es descarta algun petit ruixat o algun xàfec irregular, però poc important. Els vents seran fluixos i les temperatures que baixaran a mínimes dels 18 graus i màximes de 30 graus. Sobretot cap a la part nord del Maresme, que hi haurà aquesta part de pluja, per tant aquí a Tordera, que podria afectar cap a la tarda, amb un 50% ara mateix de pluja. El sol que es pondrà a les 9 i quart del vespre i les temperatures que haurien de baixar sobretot cap a aquesta tarda.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

autor del llibre dels sardans més coneguts de totes les èpoques, com per exemple, Manifesta o Carícies. L'any 1905 es traslladà a viure amb la seva família amb el Gran Mar, on contribuí a la creació de les coples, la principal de Carella i també la principal de Torrent. Aquesta sardana, cantada per les muntanyes de Josep Vicenç Llull, la de Xarxa, té un viatge de 27 als curts, 73 llars i a 150 de muntanya, com vulgueu, endavant.

Acompanyen normalment tots els divendres. Com vols que vulgueu, endavant.

Hey!

0: 괜찮은 거 아, 빨리 씹어. 이 시간 뭐
1: Продолжение следует...

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem a destacar les notícies més importants avui, diumenge 26 de juliol de 2026. L'OH mòbil de la Generalitat s'instal·larà a Tordera demà dilluns 27 de juliol. El podreu trobar a la plaça de la Concòrdia per dur a terme tots els tràmits administratius, com ara bé l'ITCAT mòbil o el títol de família nombrosa i monoparental. També podreu rebre suport per fer gestions de línia a forma totalment gratuïta. Recordem, a la plaça de la Concòrdia, demà dilluns 27 de juliol, fins a les 11 del matí. Per tant, que ho tindreu disponible per fer aquestes gestions i aquests tràmits. Tordera continua sent el municipi del Maresme on comprar un habitatge és més econòmic. Segons les dades del balanç del mercat immobiliari del 2025, el preu mitjà se situa en 1.741,65 euros per metre quadrat, molt per sota dels municipis més cars de la comarca com Alella, on el preu arriba a gairebé 4.000 euros per metre quadrat. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Durant el 2025, el 99,5% de les operacions es van formalitzar sobre habitatges usats, un dels percentatges més elevats del Maresme. Tot i això, Tordera és un dels tres municipis de la comarca on també s'han registrat operacions d'habitatge protegit. En el concurs en el conjunt del Maresme, el mercat immobiliari continua mostrant una forta activitat. Durant el 2025 es van formalitzar 7.059 compravendes, un 10,7% més que l'any anterior. Malgrat que el preu de l'habitatge a Catalunya es va incrementar

0: servei realitza trucades proactives per prevenir els riscos associats a la calor, així com també els robatoris i les estafes. Des del passat 22 de juny, el servei ja ha realitzat prop de 3.000 trucades per informar i vetllar pel benestar als usuaris, durant sobretot els episodis de calor intensa. Aquestes comunicacions s'activen de manera prioritària quan el PrioCiCat emet una alerta taronja o vermella, posant el focus a les persones amb major vulnerabilitat. El servei recomana mesures bàsiques com evitar sortir al carrer entre les 12 i les 5 de la tarda, mantenir també una hidratació constant i buscar espais frescos. Així mateix, s'ha recordat la importància de prémer el botó vermell del penjoll i de teleassistència davant de qualsevol símptoma d'alarma, com marejos, desorientació o mal de cap intens. L'Ajuntament de Tordera ha fet un pas més en l'assistència als ciutadans en situacions crítiques, amb l'objectiu de minimitzar el temps d'espera en emergències mèdiques. Totes les unitats de policia local del municipi disposen actualment de desfibriladors i també el seu personal està altament capacitat per dur a terme maniobres de reanimació cardiopulmonar. La seguretat va molt més enllà del control de trànsit o la vigilància. Davant d'una aturada cardiorrespiratòria o un accident domèstic, cada segon és decisiu. Per això, el cos policial de Tordera ha integrat el suport vital bàsic en la seva rutina de servei. Els agents sovint són els primers en arribar a l'escenari d'una urgència, ja sigui via trucada directa a la comissaria o a través del 112. Estan entrenats per actuar de forma coordinada i ràpida mentre esperen l'arribada dels serveis sanitaris. La preparació dels agents no és puntual, sinó que se sotmet a un procés d'actualització obligatori cada 2 anys. Aquesta formació periòdica és clau per garantir que el maneig de l'RCP i el desfibrilador sigui impecable. Pel que fa al temps, avui diumenge tornarem a tenir un dia amb nuvolositat variable formada per nuvolades que es faran més abundants, sobretot cap a la tarda. Cap al vespre no es descarta algun petit ruixat o algun xàfec irregular, però poc important. Els vents seran fluixos i les temperatures que baixaran a mínimes dels 18 graus i màximes de 30 graus, sobretot cap a la part nord del Maresme, que hi haurà aquesta part de pluja, per tant, aquí a Tordera, que podria afectar cap a la tarda, amb un 50% ara mateix de pluja. El sol que es pondrà a les 9 i quart del vespre i les temperatures que haurien de baixar sobretot cap a aquesta.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'Escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
6: Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
3: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la pressió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: I és que ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per l'incendi de Cubelles, que ara ja està estabilitzat. Es van cremar 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
3: On preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i en dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
1: Aprofitem, doncs, per conèixer la previsió del temps, això sí, a casa nostra, de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també del ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i sobretot amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
3: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
1: I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, això sí, encara sense data exacta, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya.
3: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
1: I en els esports, el Barça femení tornarà demà al matí a la feina amb les proves físiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis.

0: Meteocat es preu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada es situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en menor mesura el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona.
1: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per el foc que va afectar Cubelles, que ara, això sí, ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
0: O preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
2: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
3: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000 en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
2: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
1: Seguim aquí a casa nostra i parlant d'incendis, perquè fa un any el gran foc al Baix Ebre, que va calcinar més de 3.000 hectàrees, va transformar per sempre el paisatge. Tot i que les cicatrius d'aquest incendi encara són visibles, la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
0: I com ha canviat el bosc 12 mesos després? Les tasques de recuperació i la resiliència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal de Copate.
4: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sòl, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sòl, i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
0: A diferència d'altres incendis que ha patit Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant progressivament la fusta caiguda. Aquest fet afavoreix a disposar un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
4: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
0: Tal com explica Argelic, es tracta d'un paisatge desolador inicialment, però que de mica en mica es convertirà en un nou entorn. Mai tornarà a ser el que era, sinó que per les circumstàncies s'ha convertit en un indret constantment en canvi.
1: Tal com ens acaba d'explicar Argelic des del Copate, aquesta fusta caiguda normalment sol ser un dels principals contratemps posteriors a aquest incendi, i és per això que parlem ara d'aquesta fusta generada, en aquest cas per les fortes ventades del passat hivern, que ara s'està començant a retirar. Concretament a la comarca, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és el que dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
0: A hores d'ara, al llarg de l'estiu, s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i alguns municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Guido Sensellotti.
5: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i

0: Els casos més positius n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
1: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
0: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
2: Parlem ara de mobilitat, perquè l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
3: El tram estava interromput des del dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de l'infraestructura i garantir la seguretat de circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
2: I d'altra banda, i a darrera hora de la nit es va restablir també el servei, en aquest cas de la línia R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
3: Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora, però en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer amb l'R4 el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada i Bifurcació. I des d'aquest punt fins a Tort de Querol hi ha servei alternatiu per carretera.
2: Obrim plana política perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya. Això sí, encara no hi ha data concreta per a que la consellera comparegui.
3: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o algo emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir què va passar. I des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
4: Bé, la consellera, si ja donarà totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
3: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
2: I qui també ha reaccionat referent a aquesta fallida per part del govern referent a les proves PISA és l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, que ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
3: L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que s'han assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació.
2: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 de juliol dos homes de 43 i 44 anys, presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment, com és el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.
3: Els investigats haurien sostret una setantena de paquets després de forçar el pany del vehicle, després de perforar-lo i manipular el mecanisme d'obertura. La investigació es va iniciar gràcies a l'avís d'un ciutadà que observa dos homes transportant una bossa de grans dimensions amb múltiples paquets i accedint a un immoble del barri. Les imatges enregistrades van permetre a la policia identificar els sospitosos i relacionar-los amb el robatori denunciat poc abans per un repartidor de missatgeria.
2: I anem a un altre punt de successos, en aquest cas per a les persones afectades per un accident de trànsit o els seus representants, ja que ara ja poden demanar telemàticament l'informe pericial extrajudicial a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses.
3: Per a fer-ho, s'ha posat en marxa un canal específic a través del portal de tràmits de la Generalitat. Fins ara, moltes sol·licituds es presentaven mitjançant peticions genèriques o fins i tot per correu electrònic. Amb aquesta nova eina, totes les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través del tràmit habilitat per la GenCat. Aquest informe permet disposar d'una valoració mediofocoforense especialitzada sobre lesions i seqüeles patides, facilitant la resolució de conflictes entre afectats i companyies asseguradores sense necessitat d'arribar als tribunals.
2: Parlem ara d'iniciatives solidàries en l'àmbit local, perquè un santcugatenc recorrerà en moto la península Ibèrica amb un objectiu solidari, com diem, donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia.
3: Amics i familiars i regidors i un grup de motoristes l'han acompanyat en els primers quilòmetres del viatge, que començarà amb una primera parada a Tarragona. Cugat Media, Sergio Morales.
5: Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
6: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
5: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
2: Parlem ara de turisme, i és que el mes de juliol, el qual estem a punt de tancar, sempre s'espera amb moltes ganes en el sector de la restauració en tractar-se de l'inici de la temporada d'estiu en l'àmbit turístic, com expliquem. I Girona, en aquest cas, no és pas una excepció.
3: Ara, amb el mes a punt d'acabar-se, tal com deies, a diferents restauradors del centre de la ciutat fan una valoració sobre com ha anat l'afluència de clients. Un mes de juliol on ha tingut molta influència les diverses onades de calor viscudes aquests últims dies i l'arribada del turisme internacional que marca gran part de les vendes. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
7: Juliol és un dels mesos que els restauradors tenen sempre marcats com uns dels més forts de l'any, i a Girona no és pas una excepció. Això pel fet que aquest mes suposa l'inici de la temporada alta de turisme, on bars i restaurants aconsegueixen gran part dels ingressos que tenen al llarg de l'any. En aquest 2026, però, diferents restauradors gironins coincideixen en que les altes temperatures han afectat el trànsit de clients. Així ho explica, per exemple, Aniol Rivera Fernández, encarregat del restaurant Tarlà.
8: Bé, el juliol, com a l'estiu en general, sempre depèn una mica del temps, i sí que és veritat que aquí a Girona potser ens perjudica una mica que facin aquestes calors perquè comporta que la gent vagi més a la platja.
7: O també Audrey Doré, directora del restaurant Vi.
9: El juliol sabem que és un mes una miqueta complicat perquè, òbviament, el turisme es concentra més a la costa que a l'interior. Nosaltres jo crec que gairebé poc gent de nosaltres menjaríem fora al migdia.
7: En definitiva, molts coincideixen que potser aquest juliol ha estat una mica més fluix que el d'altres anys, però que confien que l'agost no vingui tan calorós i ajudi a recuperar aquesta baixada de clients, sobretot a les hores de dinar.
2: També referent a l'àmbit turístic, falten poc més de dues setmanes per a l'eclipsi de sol, visible de manera total a la part occidental de Catalunya.
3: Doncs bé, les persones invidents o amb problemes visuals també podran seguir-lo amb un dispositiu anomenat Light Sound, una tecnologia que permet percebre les variacions sonores. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Cambrils, la Marga Mallol.
10: Les persones invidents o amb problemes visuals també podran fer un seguiment de l'eclipsi del 12 d'agost a Cambrils. Serà possible gràcies a uns dispositius cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que permetrà percebre l'evolució d'aquest eclipsi a través de les variacions sonores. Ho ha explicat a Ràdio Cambrils la regidora de Turisme, Patricia de Miguel.
11: Que transforma la intensitat de la llum solar en diferents freqüències sonores, que fa possible escoltar d'alguna manera, no?, com la lluna va cobrint el sol fins a la totalitat.
10: La tecnologia dels aparells, desenvolupada per la Universitat de Harvard, permet escoltar com la lluna es va movent i cobrint el disc solar, transformant la intensitat de la llum en sons. Aquests aparells, una mica més grans que un telèfon mòbil, fan que quan la llum del sol és plena, emeten un to agut semblant al d'una flauta.
2: Parlem ja de cultura, comencem parlant de música. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilómetro Cero Tour, una gira que combina les noves cancions en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una edició que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual. Aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: I parlem ara de castells, perquè els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 de la temporada a la plaça de la Farinera en el marc de la Festa Major del barri de Santa Anna, on tenen precisament el local d'assaig de la colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellà de Sant Pere i Sant Pau han completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: Seguim amb més castells perquè la colla jove Xiquets de Valls també va participar ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars es van anotar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb el pilar i el 2 de 8 en folre. Al ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les 2 s'està celebrant avui la Diada de Santa Anna, en aquest cas al Vendrell, i que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:21, passem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, en aquest cas femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques en una temporada en què seran baixes jugadores clau com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana Bonmatí s'entrenarà al marge del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
3: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest mateix matí és la de Martina Fernández. La central, formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. Ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Taylor McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistós serà el 12 d'agost contra el Montpellier al John Cruyff.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas masculí. El Nàstic va perdre per 0-2 amb l'Andorra i en l'estrena davant l'afició a la pretemporada al nou estadi Costa Daurada. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
4: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nasti que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador gran Xisco Campos ha sortit amb bones sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
5: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
4: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: Seguim amb futbol perquè el Futbol Club L'Escala també ha perdut en aquest cas per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test de la seva pretemporada al Municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens porta a la crònica Ivan García.
6: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del Nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona el pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: I per la seva banda, Espanyol i Sabadell han empatat a un en l'amistós disputat ahir també a la ciutat esportiva Dani Jarque, davant més de 1.500 espectadors.
0: El migcampista de l'Espanyol, José Greguera, jugarà cedit al Burgos durant una temporada amb l'opció de compra. De la seva banda, el Sabadell disputarà un nou amistós divendres contra l'Inter Escaldes Andorrà, al complex esportiu de Sant Oleguer.
1: I encara més resultats d'ahir, perquè el Girona va perdre en aquest cas per 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
0: El gol l'ha fet Álvaro García en el minut 89. L'equip juní continuarà ara la seva preparació a Vilabareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: I qui torna també demà als entrenaments és el Terrassa, amb la visita institucional, això sí, de l'alcalde Jordi Ballari i del regidor d'Esports, Alberto Muñoz.
0: El club ha convocat els aficionats a les 7 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa per animar l'equip en aquesta primera jornada.
1: També comença la pretemporada aquest dilluns el Badalona amb l'anunci del fitxatge d'Eric Nixon.
0: El migcentre ganès és la primera incorporació internacional procedent de les proves de l'any passat a Egipte.
1: Seguim parlant del mercat de fitxatges, en aquest cas el Cornellà, que renova els defenses Manel Lozano i Diego Garzón per un any més.
0: Serà la segona temporada del primer equip per tots dos jugadors.
1: I l'Atlètic Lleida, per la seva banda, fitxa Cristian Dieste, davanter procedent del Jerez Deportivo.
0: El futbolista aragonès té una àmplia experiència en primera, segona i tercera federació. El fitxatge de Dieste se suma al de Josef Ugocati, màxim golejador de les lligues estatals, la passada temporada amb 32 gols.
1: I acabem parlant de trial, perquè Toni Bou ha guanyat la primera prova del trial de Gran Bretanya, disputada a Gales. D'aquesta manera, el pilot català fa el primer dels passos cap a un nou títol mundial. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
3: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
2: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
3: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
4: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
5: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
6: ¿Quieres empezar desde lo más alto?
4: Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
7: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
4: Sí.
2: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bonà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
8: ¿Entonces cuánto debemos?
9: El fracaso es la clave del éxito.
10: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
11: Creo que me apuntaré a esa cosa.
12: ¿Qué cosa?
11: Nada, un programa de gimnasio.
13: No logras perder peso porque no puedes parar.
2: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
14: Estás muy delgada. ¿Estás bien?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Tordera.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Avui us vull parlar del futbol, però no del que omple portades ni del que crema tertúlies a les televisions. No, avui us vull parlar del futbol base, del que juga sota la pluja, a camps de terra, amb mitjons desaparellats i motxilles més grans que els nens. És on comença tot, on es fan els primers controls, les primeres passades, les primeres errades i, si tens sort, els primers valors. I dins d'aquest univers d'entrenaments a les 6 de la tarda, de camps amb focus intermitents i samarretes massa grans, hi ha una figura que comença a guanyar espai i que encara avui genera mirades, murmuris o comentaris. Aquestes són les entrenadores. Dones que entrenen, dones que també lideren. Perquè sí, costa veure-les. No perquè no hi siguin, que n'hi ha, sinó perquè encara avui han de fer-se lloc. És un món on si manes des de la banqueta i ets home, ets un referent. Però si manes i ets dona, molts et miren com si t'haguessis perdut pel camí. I és que encara hi ha qui es sorprèn quan ve una dona dirigint un equip infantil. Encara hi ha pares que dubten, però aquestes entrenadores fan, treballen i demostren que no cal tenir veu greu per fer-se respectar el vestidor. Estan canviant el futbol, perquè no només ensenyen a fer controls o a tirar corners, ensenyen valors, ensenyen que el respecte no entén de gènere, que el lideratge no porta bigoti i que el futbol és millor quan és de tothom. Potser no surten els diaris, potser no cobren el que haurien, però sabeu què? Estan sembrant el futur. I el futbol del futur, si vol ser millor, també haurà de parlar en femení. Aquesta setmana hem volgut parlar amb algú que representa moltes coses alhora. Esport, formació, lideratge i resistència. Perquè sí, encara que sembli mentida, l'any 2025 ser dona i entrenadora en el futbol base continua sent un petit acte de valentia. Ella, si l'equip que entrena guanya, no sortirà als titulars, però cada setmana dirigeix, ensenya, corre, anima i, si cal també, aguanta comentaris. El seu lloc és al camp, amb el xandall posat i el cap ben clar, formant infants, creant equips i trencant barreres. Ens ha vingut a veure la Judit Marc, jugadora i ara també entrenadora. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Fa més de 20 anys que jugues, però recordes com van ser els teus inicis?
1: Doncs, de fet, no vaig poder començar en el futbol, doncs perquè en aquell moment doncs, no hi havia tot el rebombori que hi ha ara amb el tema del futbol femení. Llavors vaig haver de començar amb el bàsquet, però el meu pare va insistir una mica si algun club podia agafar alguna noia i vaig començar al Nàstic de Tarragona, compaginant bàsquet i futbol, i quan ja vaig veure que el futbol era el que més m'agradava, doncs ja em vaig tirar de cap només al futbol. Sempre he jugat amb nois, fins a l'ESO, més o menys, primer d'ESO, que vaig anar a un altre club on hi havia un equip de noies amateurs, és a dir, que me doblaven l'edat quasi algunes, però bueno, jo tenia ganes de jugar, m'ho passava bé, i en aquell mateix any ja vaig fer el canvi i ja vaig jugar amb amateurs.
0: Quina era la situació del futbol femení al territori?
1: Jo particularment no coneixia el futbol femení com a tal. Clar, només hi havia nens jugant. Com a molt coincidies amb alguna noia, amb algun altre equip, però de fet al meu equip n'hi havia una, érem les dues úniques, i jugar contra noies, només recordo que hi havia una noia a la Salle de Reus, per exemple, o equips molt puntuals.
0: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení potser és més tècnic. Això realment és així, que tu que has jugat amb els dos?
1: Jo crec que depèn una mica de l'edat. Sí que és veritat que en el futbol 7, futbol formatiu, diguem-li, això depèn molt del físic de cada persona. Ara conec la fisonomia de nois i noies, per exemple, i en l'edat de futbol formatiu els nens i les nenes poden tenir diferents estatures, diferents pesos. Sí que és veritat que, i més ara vist com a entrenadora, que quan arribes a cadets juvenils, doncs aquesta diferència física es nota.
0: No sé si alguna vegada has rebut algun comentari desafortunat per part de la grada o per part de companys del teu equip quan jugaves amb nois.
1: Jo, per sort, he de dir que no m'he trobat mai amb la situació o no me n'he adonat, que això també seria una altra. Però sí que és veritat que bueno, ara mateix ho sents. De fet, està a punt de començar l'Eurocopa femenina de futbol i ja hi ha comentaris de pues vaya merda, això no és futbol, bueno, els comentaris de sempre. Sí que és veritat que, com et deia, jo particularment no ho he rebut, però clar, hi és.
0: Has passat per diferents equips. Què t'ha portat cada un?
1: Ostres, aquesta pregunta... Mira, jo vaig començar el gimnàstic i vaig estar encantadíssima. La veritat és que vaig estar superbé. Pel segon equip on vaig anar va ser la Floresta, que en el cas aquest va ser quan vaig poder fer l'impàs a futbol femení i realment a mi em va servir de molt. De fet, vaig poder tenir la sort d'anar a fer proves amb el Barça, fins i tot, des de la Floresta. Així que estic encantadíssima. També he de dir que les coses doncs, van canviant. Llavors, ara no hi ha les persones que potser em van tractar a mi i llavors doncs, ja no connecten. Després ja vam tornar al Nàstic amb un equip femení. No recordo ben bé l'any que va ser, però quan el Nàstic va estar a primera divisió hi va haver una sèrie d'ajudes econòmiques perquè tots els equips de primera divisió tinguessin un equip femení. I aquell va ser el primer Nàstic femení que hi va haver en aquella època en la que jo vaig participar. I allí ens vam juntar un grup de noies que després, quan vam marxar del Nàstic per diferents motius, ens vam anar al Camp Clar. Del Camp Clar vam acabar algunes al Cambrils, Riudoms, Tàrraco, i actualment amb bastantes noies d'aquest inicial Nàstic, que era de futbol 7 en aquest cas, estem ara a l'Icomar i jo crec que ja allí acabarà la meva carrera.
0: Jugar a futbol també és renunciar a moltes coses. Tu a què has renunciat?
1: Doncs és renunciar... Bueno, no renunciar, sinó prioritzar. Llavors, en el sentit d'amistats, per exemple, la frase típica de... Però si ja hi aniràs un altre dia a entrenar o per un partit que no vagis, bueno, doncs per un partit que no vagi, doncs a mi sí que m'importa, doncs perquè tinc aquest compromís, perquè m'agrada, perquè ho gaudeixo. Llavors sí que és veritat que hi ha molta gent que si no ho vius des de dins, doncs no ho entén. Com pot ser que no et puguis saltar un dia o que no et puguis saltar un entreno o que no et puguis saltar un partit. És complicat.
0: Com creus que ha evolucionat el futbol femení des de que vas començar ara?
1: Home, ha evolucionat exponencialment. I jo crec que encara necessiten més evolució. Està clar que ara és molt visible a tot arreu i segurament quan jo vaig començar també era una mica visible, però no com ara. Jo crec que tots els clubs haurien d'apostar per un futbol femení. El que passa és que, clar, evidentment, doncs, hi ha menys equips amb els que competir. Si et poses a mirar les categories o els grups que hi ha de nois, no són els mateixos que els que hi ha de noies. Llavors, jo penso que s'ha d'enfocar en un esport més, no un esport femení.
0: I de jugadora a entrenadora, com et definiries com a entrenadora?
1: Jo com a entrenadora estic més en la vessant de formadora. En la meva experiència en el futbol he aconseguit jugar fins a la categoria més alta del futbol, tot i que van ser 5 minuts, però bueno, ja és estar allí. I la pressió d'estar un preferent o en primera catalana, que com he dit abans en el grup de noies doncs, no és el mateix nivell que el grup dels nois, però jo aquesta vessant de pressió ja no m'agrada viure-la. Llavors dins del món d'entrenadora ara mateix em centro amb els babies, que són els d'iniciació, nens i nenes de 4, 5, 6 anys com a molt, i més amb la vessant formadora, no al col·locar els nens a les posicions ja, sinó que aprenguin doncs, els valors de l'esport, que aprenguin simplement el fet de posar-se una mitjeta, de posar-se les botes, de marxar sense les botes del camp, més cosetes de la vida.
0: Uh-huh. Quan vas començar, qualsevol noia no tenia doncs, cap referent, i ara sí que és veritat doncs, que en tenim per sort. No sé si en quin moment tu comences a veure doncs, jugadores jugant i dius, vale, ara sí que tinc una referent.
1: Home, sí que és veritat que en el moment en què el Barça fa el canvi de xip i aposta 100% pel seu futbol femení, de fet, jo quan començo en el món del futbol, els equips top de futbol femení eren l'Espanyol, l'Atlètic de Madrid, crec. O sigui, era com estrany que un Barça, tan poderós que és el Barça, o un Madrid, tan poderosos que són, no tinguessin els seus equips femenins. Llavors, quan el Barça va fer la inversió, clar, en seguida va guanyar tot. O sigui, era molt superior. El Madrid ara s'ha posat una mica les piles, però vist ara amb els 30 anys que tinc, mires a fora d'Espanya i el futbol femení està a un altre nivell completament. Sí que és veritat doncs, que a nivell esportiu el Barça doncs, amb tots els diners que té, o el Madrid amb tots els diners que té, atrau moltes jugadores, però fora d'aquí el futbol femení Està molt més valorat.
0: Això t'anava a dir que cal per arribar a aquesta igualtat de, per exemple, d'equips com l'Arsenal o equips que estan fora d'Espanya.
1: Al final és la inversió, i la inversió des de la base, que és el que una masia, per exemple, ha sortit a la llum que les noies no hi podien anar. De fet, hi havia autobusos o taxis que venien a buscar nens per anar al Barça, en aquest cas, és el que jo conec, i no hi havia autobusos o taxis per nenes que volien anar al Barça. Crec que, si no vaig errada, ara hi ha places de noies a la Masia. O sigui, això ja és un canvi molt important que fa que les noies, ostres, ho vegin com que pot ser el seu futur.
0: I ja per acabar, parlem una mica de la situació del futbol femení a la demarcació de Tarragona. Realment, creus que els clubs aposten per la secció femenina?
1: N'hi ha que sí, n'hi ha que ho intenten i n'hi ha que no en volen ni sentir a parlar. I jo, per exemple, com he comentat abans, que havíem estat al Camp Clar, érem un equip jove, amb noies que ens portaven molt bé entre nosaltres, que vam aconseguir 2 ascensos seguits. Ens van xutar, amb aquesta seria la paraula, i ara que han vist, al cap de, això potser t'estic parlant que fa 10 anys, que ha estat donant a tenir una mica d'importància el fet de tenir un equip femení, que no sé fins a quin punt també els clubs volen tenir un equip femení perquè és la moda, que això també seria un problema. Jo espero que sigui realment perquè hi aposten, però bueno, aquest, per exemple, del Camp Clar, doncs ara vol un equip femení, doncs ja el vas tenir i no el vas cuidar, per exemple.
0: Doncs gràcies per l'estona i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la visibilitat.
0: Gràcies a totes les entrenadores per ser allà, al camp, cada tarda, per posar-hi el temps, la passió i sobretot la paciència, per formar infants i fer-los créixer, no només com a futbolistes, sinó també com a persones, que ja és molt més del que fan alguns que tant diuen que són professionals. Gràcies per demostrar que liderar un equip no entén de gènere, sinó de capacitat i de convicció, per aguantar mirades, silencis i comentaris que encara no haurien d'existir, i per seguir-hi, malgrat tot, amb el cap ben alt. Perquè al final, el futbol base hauria de ser això, un lloc on tots i totes tinguin l'oportunitat de créixer. I per sort, amb entrenadores com la Judit, cada vegada estem una mica més a prop. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
6: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
7: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Ja ha començat l'estiu i segur que tots ho heu notat, sobretot per la calor, que està sent insuportable. Jo no sé què farà, què passarà, si ens derretirem o què. Vull dir, una cosa terrible, no? Espero que això no vagi a més, no? Que tinguem, que com a mínim es mantingui, no? Perquè si anem a més, hem sentit segons quines temperatures, segons al nord, i deies com pot ser que Galícia o por ahí faci tanta calor, Déu meu, no? O a països nòrdics, no? Que a més ells, nosaltres tenim l'aire condicionat i encara que aquesta calor no estem acostumats, estem una mica més acostumats i les coses les tenim una mica més acondicionades. Tenim persianes, que ells no tenen, és a dir, que si viatgeu a alguns països del nord veureu que no tenen persianes perquè no les necessiten. El que realment volen és que els entri el sol quan hi ha una mica de sol. Nosaltres no tenim persianes i amb això baixem les persianes i bé. Per tant, avui la programació en canvia per adaptar-nos a la nova temporada i com heu pogut comprovar, avui comencem mitja hora abans perquè ara tindrem una hora i mitja de programa i intentarem fer-vos de totes les coses que explicar-vos de totes les coses que vagin succeint al poble i tot el que estan preparant les diferents associacions, tot això sempre adobat amb una mica de música. Ja ha passat Sant Joan, ja ha passat la Revella, les cuques, els petards, la festa del barri de Sant Andreu, però seguiran altres festes perquè quan arriba l'estiu els barris comencen a vestir-se de festa. Per això aquesta tarda tindrem a integrants de la Junta de Sant Pere perquè la festa de Sant Pere és ja, perquè Sant Pere és el dia 29. A més, així que si us sembla començarem amb una mica de música, perquè aquí a Tordera no tenim platja, eh? No en tenim de platja, la tenim a prop, perquè podem marxar al Maresme, vull dir, tenim moltes platges, podem anar, si volem, a Blanes, que ja no és el Maresme, que és la Costa Brava, però podem anar a Malgrat, a Santa Susana, a molts llocs. Però sí que he vist en algunes fotografies que la gent se'n va al riu, és a dir, i s'està mullant, perquè aquest any tenim la sort, que no sempre passa, que tenim aigua al riu. I jo he vist a gent que se'n va a mullar-se els peus, va amb el gos, es fa una passejada... Bueno, la veritat és que és un goig poder gaudir-ne dels rius. El nostre no és perillós, eh? Perquè hi ha hagut alguns problemes fa pocs dies que va venir un noi que es va, de 18 anys que va perdre la vida amb un riu, perquè els rius són una mica perillosos, no? Però no és una cosa... No són fàcils. El mar, més o menys, el tenim pamat, sabem que hi ha les zones, no sé què, però a vegades el riu fa coses estranyes. Bé, doncs, com que no tenim platja, però sí que escoltarem una cançó que parla de les platges, que es diu... Una cançó molt, molt estiuenca, no sé, segur que la recordareu, que és una cançó de Los Refrescos, que diu Aquí no hay playa, que és una cançó de la banda espanyola aquesta, de pop rock, que forma part del seu primer àlbum d'estudi en el 1989, i el tema va començar a ser interpretat per la banda en el 86. El seu autor és el Bernardo Vázquez, va dir que se li va ocórrer la idea d'escriure aquesta cançó que estava atabalat pels rigors estivals de la capital espanyola, perquè en realitat parla de Madrid. Per tant, en si, nosaltres no tenim platja, però sí que volem escoltar aquesta cançó. Ens n'anem amb una mica de música.

0: Bé, a modo de curiositat, enguany, el diumenge 21 fins al 20... va començar l'estiu, que durarà fins al 23 de setembre. Va ser el dia més llarg i la nit més curta. Les nits d'estiu, encara que més que curtes, solen ser les més càlides de l'any i per això representen una bona ocasió per explorar el cel. A més, a l'estiu és freqüent viatjar a llocs com el camp i la platja, que en tenir un cel fosc ens permeten veure millor el firmament, no? Podem veure bé els estels. I és que durant l'estiu hi ha les cèlebres Perseides, no? Que tothom més o menys en recorda, perquè altres fenòmens. I enguany a l'esperat que ja s'ha parlat molt de l'eclipsi, és aquest eclipsi que esperem al mes d'agost. I per això tenim aquí aquesta tarda amb nosaltres en Josep Pujol de l'associació Càstor, que és una de les que, aquestes associacions que sempre estan mirant cap al cel, per dir-ho d'alguna manera. Bona tarda, Josep.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: I mirar cap al cel.
1: Bueno, és el que ens agrada.
0: Una cosa interessant, no? Mira, guaitar cap a dalt.
1: Molt, molt, molt. És molt maco, a part que és molt interessant, però és molt agradable, no? Veus realment el que ens envolta una mica més enllà de la nostra atmosfera, però, bueno, disfrutem molt fent-ho i també disfrutem molt compartint-ho amb el públic en general.
0: Precisament el passat dissabte, no, el dia 20, vau fer el Cercle Astronòmic de Tordera, vau fer una activitat familiar al Parc Prudenci Bertrana. Com va anar aquesta activitat?
1: Pues, sincerament, jo estic molt satisfet.
0: Ah, molt bé.
1: Va venir moltíssima gent. Exactament, no t'ho puc dir perquè no portem
0: no
1: el... No passem llista. No, però jo conto que per lo que vaig estar parlant amb els companys i tot això, si no va arribar al centenar, poc se va faltar, però molt poc, eh? Inclús va haver-hi gent que va dir, ostres, és l'any que he vist més gent, i això, gent que ens va seguint ja any rere any, no? Però bé, el que passa que, bueno, el cel va acompanyar justet, justet perquè hi havia el sorra del Sàhara per allà dalt pol·lulant, hi havia una... l'atmosfera no estava prou neta. Però, bueno, vam disfrutar una mica de la lluna i alguns objectes més de cel profund.
0: Bé. Jo deia que en la meva presentació que estem en un bon moment per explorar el cel i, per tant, vull dir, suposo que aprofiteu per muntar moltes coses durant aquesta època cap a l'estiu, no? Perquè és un bon moment, tal com ho deia. Jo no és que això m'ho hagi... ho sàpiga jo, senzillament m'ho he mirat amb l'Institut Astronòmic, que deia això, jo deia, però si diuen això aquests, segur que van a missa. Llavors, vosaltres, ara, després d'aquest dissabte, aquest altre dissabte, aquest dissabte vinent, sí, heu preparat una altra cosa.
1: Sí.
0: És a dir, explica'ns una mica què heu preparat.
1: Mira, nosaltres fem una sèrie d'activitats durant l'any. Uh-huh. Més cap a l'estiu, perquè és més agradable estar fora i tal, no? Deixant a banda de que durant tot l'any nosaltres, a nivell intern, fem activitats, d'acord? Per exemple, aquest any hem estat a Rasos de Peguera a 6 graus sota zero fent fotografia.
0: Uau!
1: Sí. No, però, a veure, precisament no convidem a ningú a pujar allà dalt perquè és bastant especial anar d'aquesta manera, no? Però sí, és el juny i juliol i l'agost normalment fem activitats, el que passa que aquest any a l'agost nosaltres no hi serem, estarem desapareguts en combate.
0: Vaja.
1: Sí, és el que toca.
0: Molt
1: aquest
0: bueno.
1: Any ens toca així.
0: Bueno.
1: Però bueno, aquesta setmana passada, tal com has dit abans, hem fet l'activitat aquí al Parc Prudenci Bertrana, que ens va venir bastanta gent, ja també ja m'ho hem comentat, i aquest dissabte tenim a Blanes, a dalt al Castell de Sant Joan, farem una observació sobre la lluna, tirant més cap a la lluna, perquè, clar, la contaminació lumínica també té un pes específic molt alt, i Blanes, evidentment...
0: Té molta
1: més contaminació lumínica que no pas Tordera. Però, bueno, és que com que també som entitat a Blanes i a Fogars també, Tordera, Fogars i Blanes, doncs també doncs fem aquestes activitats. Però ja et dic, aquest cap de setmana estarem a dalt Castell de Sant Joan, tindrem, no sé, els telescopis que pujarem, però bueno, alguns hi hauran, i si algú vol pujar, doncs serà benvingut.
0: És a dir, és una activitat, per tant, si és oberta, no? Suposo, és sí. Oberta a tothom que hi vulgui anar-hi, és a dir, que solament haureu d'agafar el cotxe i pujar fins al castell, perquè fer la pujadeta fins bueno, al castell...
1: Jo sé de gent que puja caminant, sí? Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs deu estar en forma, eh? Bueno, perquè fer una pujadeta, eh?
1: Fer. Però, bueno, són gent que ja està acostumada a caminar
0: i pugen
1: la mar de bé. I estan allà i, bueno, fan la volteta i tot això, no?
0: Bueno, doncs ja sabeu que teniu ganes d'anar a veure la lluna, que aquesta vegada el que podrem observar, o el que podran observar, o els que podreu observar si hi aneu, és la lluna en particular. Tu ara em deies que és una associació, però no és una associació solament tordarenca, no? Té com a... Us expandiu, no?
1: A veure, el Cercle Astronòmic de la Tordera, l'acrònim és CASTOR,
0: sí.
1: Va néixer de la... d'una reunió o una trobada d'amics que ens agradaven i ens atreia tot això del... que hi ha una mica més enllà del nostre planeta, no? I va venir gent de Fogars, va venir gent de Tordera, evidentment, i va venir gent de Blanes. Vam començar més o menys així. El que passa que s'ha anat expandint i ara tenim gent de Sant Celoni, gent de Hostalric, gent de Fogars, evidentment, de Tordera, de Blanes, de Malgrat, de Pineda... Inclús algun ens ha vingut alguna vegada, algun d'Arenys... Per tant, el que és la... està obert a tot el que és la gent de la conca de la Tordera, més o menys, no? I, bueno, com a entitat estem donats d'alta per poder fer activitats a Fogars, a Tordera i a Blanes, però no deixem de fer activitats a Canet, a Arenys, Arenys de Munt, Arenys de Mar, a Pineda, a Malgrat hi hem anat moltíssimes vegades, a Blanes també hi hem anat moltíssimes vegades, inclús a instituts i aquestes coses, a fer xerrades i a fer algunes plantades internes. A Palafolls, també, per cert, que veus que també veus, aquest me'l deixava, tinc companys de Palafolls, i, bueno, intentem aportar o donar peu a que acostar més aviat els instruments, els telescopis aquests, a quanta més gent millor. Per què? Perquè no tothom té l'oportunitat de posar l'ull en un telescopi per poder fer una observació nocturna o diurna.
0: Ja, ara quan ho deies pensava, clar, no tothom té un telescopi ni té les possibilitats de tenir-ne, perquè no és un aparell que sigui barat, ho penso jo. És a dir, ha de costar els seus diners, i també una de saber com fer-lo servir, clar, perquè no és allò, me compro un telescopi i ja estic, no? És a dir, llavors suposo que sou un grup de gent que teniu telescopis i que, com que us agrada mirar el cel, el que feu és acostar al cel altres persones que també els agraden, però que no tenen aquest mitjà, no? Que no tenen aquest telescopi. Vull dir, sou una mica generosos, no?, amb la resta de la gent. És a dir, poseu el vostre telescopi a disposició d'altres persones que els fa gràcia, doncs, mirar cap al cel i veure totes aquestes meravelles que no veiem normalment, no?
1: Exacte. Pensa que quan es va estar en procés embrionari l'associació, una de les coses que va passar és de que un pare i una filla, la filla llavors devia tenir 7-8 anys, una cosa així, i aquest pare, que, bueno, que es havia comprat un telescopi perquè aquest home, doncs, ja li tirava endavant i tal, i va començar a veure per ell mateix, no amb fotografies, sinó posant l'ull en l'ocular, veure els objectes que podien veure i que gaudia tant la seva filla com ell d'aquests objectes tan especials i tan meravellosos, començant per la Lluna, va dir, diu, això no és una cosa per nosaltres sols, això ho hem de compartir. Així es va començar una mica l'embrió per fer l'associació Cercle Astronòmic de la Tordera.
0: Sembla que es diuen que hem d'anar un moment a publicitat, per tant, marxem. Recordeu que aquesta entrevista la podeu veure també per YouTube, en directe, podeu veure en Josep Pujol, que ens està explicant una sèrie de coses del firmament i de més coses.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Bé, doncs continuem amb el programa després d'haver escoltat una miqueta de música i les falques publicitàries. Doncs dèiem, és a dir, que estava parlant una mica de l'associació, de la quantitat de gent que arriba de diferents llocs per veure amb aquests telescopis, i ara el micro tancat em deia que l'11 de juliol també fan una plantada de...
2: Sí, fan una plantada xerrada, o xerrada plantada.
1: Xerrada plantada, bueno.
2: A dalt d'Ursavinyà, com cada any.
1: Ah, Ursavinyà, un bon lloc, no, per anar-hi?
2: Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: Costa alt.
2: És més fosc.
1: Clar, allà hi ha menys contaminació lumínica,
2: sí,
1: no?
2: Sí, segur que n'hi ha menys. Però Déu-n'hi-do el que es puja des de la costa, eh? La costa és criminal, però bueno.
1: Bueno, els hotels...
2: Exacte, podem fer més coses. Podem fer coses diferents del que podem fer per aquí baix.
1: A Tordera, molt bé. És a dir, preneu nota, no?, l'11 de juliol. És a dir, aneu als que tingueu moltes ganes de mirar pels telescopis i anar veient la lluna o el que sigui. Jo abans, quan et presentava, deia... Això de les Perseides, tota aquesta història que tothom va veure com cauen, no? És a dir, i això fa molta il·lusió, no? Això, a vosaltres igual us sembla una cosa més...
2: Com t'explico el que és...
1: Ah, vale, explica'm el que és.
2: És porqueria.
1: Ah, és porqueria. D'un i do, no? Sí. Quina manera de treure l'encís de la gent. Jo he anat a Montseny, a veure
3: les allà... Sí.
1: I pensava que era una cosa meravellosa, no. I ara que és porqueria. Vaja.
3: Són les restes d'un cometa. No me'n recordo com se diu ara.
1: Bueno, és igual.
3: Bueno, tant se n'és. Les restes de...
1: D'un cometa que va caient.
3: D'un cometa. I la Terra, al passar per la zona del camí d'aquest cometa, doncs la fricciona les restes amb l'atmosfera i per això veiem el que...
1: Que ens sembla que caiguen estels a nosaltres.
3: No,
1: jo pensava,
3: doncs,
1: mira, cauen estels.
3: Són partícules que van quedar despreses del cometa aquest.
1: D'un i do. Mireu,
3: sí, sí.
1: Quina manera de treure'ns la il·lusió de les estrelles que
3: no,
1: queien.
3: No era la meva intenció. No,
1: bueno,
3: era la meva
1: no,
3: intenció,
1: però ja està bé saber-ne les coses,
3: sí,
1: també.
3: Sí,
1: vull
3: sí,
1: dir,
3: sí,
1: al cap
3: sí.
1: I a la fi, de xules sí que ho són. És
3: sí,
1: dir,
3: no, és sí. Espectacular.
1: Mires al cel i veus allò, te fa una
3: sí,
1: il·lusió.
3: Sí, sí. Ja, depèn de l'any, hi ha més o menys... quantitat d'estels per hora. Normalment sempre es diu una quantitat molt superior, principalment als pseudoperiodistes d'aquests que volen vendre titulars.
1: Yeah.
3: Sí, doncs n'hi hauran 1.000 per hora. Jo fa 3 anys o 4 vaig pujar, per unes altres raons, a dalt al Montseny, en un lloc i tal, anàvem amb els telescopis perquè volíem observar d'altres coses, no? I va donar la casualitat, no? I, sincerament, en 3 hores em varen comptar, i érem 5 o 6, o sigui que més o menys em van veure... Estàvem bastant pendent de tot això, em van veure 80 i pico, vale? 80 i pico, en 3 hores.
1: Quan... Bé. Com que em sembla que possiblement haurem de parar aquesta xerrada, perquè recordeu que el programa ara a les 6 hi ha l'informatiu. Per tant, com que es tallarà, doncs esperem uns segons a que surti l'informatiu i després continuarem.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. El Parlament català aprova un pla de 18 milions d'euros per garantir biblioteques a totes les escoles el 2031. A través d'una moció presentada per Junts, l'aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. Escoltem el diputat Jordi Bertran.
5: Hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè el segueixi el govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés d'equipaments culturals.
4: L'Ajuntament convoca per avui el ple ordinari del mes de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a les 7 de la tarda. La podreu seguir en directe per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. I la 31a Setmana de l'Emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. L'esdeveniment, que es farà en format híbrid del 29 de juny al 3 de juliol, inclourà ponents especialitzats en neuromàrqueting i comunicació no verbal, i les inscripcions ja estan obertes. En parlava la responsable d'emprenedoria del Consell Comarcal.
6: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria, perquè ens anem actualitzant, i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
4: El patinatge tordarenc brilla a la final del 6è Trofeu Catalunya. El patinatge artístic Tordera i el Club Patí Tordera Artístic van destacar amb grans resultats a Palafolls i Folgueroles el passat 13 i 14 de juny. Escoltem Anna Jové, entrenadora del patinatge artístic Tordera.
7: Estem molt satisfets amb la nostra participació a la final del Trofeu de Catalunya, perquè ha estat una competició amb un nivell molt alt i han sabut demostrar tot el treball, l'esforç i l'evolució que han anat fent durant la temporada.
4: Pel que fa al temps, un dijous que, tot i que apareixeran núvols alts, es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran, aniran dels 34 als 38 graus. De cara a divendres, tot continuarà igual. El sol tornarà a ser el gran protagonista de la situació meteorològica, sense precipitacions, vents fluixos i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis entre els 21-25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 33 i els 36 graus. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Doncs continuem parlant després d'aquest informatiu que ja sabeu ara amb aquesta nova programació. És a dir, abans de les 6 hauré de tallar un moment, tot i que tinguin convidat, perquè surten els informatius i surten sense que tu diguis res. Està programat. Bé, doncs continuem, no, Josep?
3: Que... Sí, tant. Faltaria més. Les notícies són importants estar al dia.
1: Exacte. Bé, dèiem que, bueno, que les Perseides eren això, que va fa gràcia pujar
3: sí,
1: a veure. Que
3: són, són interessants, són interessants.
1: Sí. A més, a la gent ens fa molta gràcia, perquè no necessitem res per veure-les, no necessitem
3: sí,
1: ni un telescopi.
3: Sí, sí, no, no, no.
1: Bueno, si les
3: no,
1: vols...
3: No. No, no.
1: Bueno, estem, que hi hagi poca llum, no?
3: Que hi hagi poca llum, evidentment, però hi ha una cosa, hi ha dues coses molt importants. El meu consell, eh?
1: Ah, vale, a veure. Com a... Mira, ara per anar-les a veure's, perfectament, vinga.
3: Exacte. Una manta... Una i una bona companyia. Oh, i estirat a terra, i mirant l'aire sí, i a disfrutar.
1: Sí, sí.
3: Això són els dos elements que és
1: bueno,
3: necessari.
1: Clar, sobretot a terra. Jo recordo quan vaig anar al Montseny, que ara li comentava amb ell, que sí que vaig portar una manta estirada, i miràvem estirat a terra, perquè no és el mateix si estàs dempeus, no veus el mateix. Bé, una altra de les coses, és a dir... Bueno, a part de les Perseides, que no són tan superimportants, però bueno, que sí que ho són, doncs aquest estiu tindreu el gran boom, que a més tot, bueno, les notícies n'han parlat, ens han parlat moltes vegades, ens han dit que havíem d'anar cap a Tarragona, jo què sé, un munt de coses per veure l'Anna, per veure l'eclipsi, no? L'eclipsi que a més, vull dir, no és una cosa que passa cada... que passa molt sovint. Per tant, possiblement els que el veiem el veurem una vegada a la nostra vida. No, jo no el tornarem a veure mai més. Però sembla que també hi ha un eclipsi de lluna, no? Sembla, a més, una mica més tard. Però no,
3: sí, però no...
1: Però no sé, tan important.
3: Sincerament, no té massa importància,
1: no
3: perquè...
1: No té, bueno, pobreta lluna.
3: Els eclipsis de lluna són una mica menys espectaculars. Són espectaculars, evidentment. Però no són tan espectaculars.
1: És que quedar-nos a les fosques és una cosa important.
3: Sí, sí, sí.
1: Una cosa important. Ara, mentre la lluna se la tapa una mica, doncs, bueno, com que ja estem a la nit, doncs ja la cosa ja no... Bueno, llavors, tu que, bueno, que ens pots dir de l'eclipsi, si volem veure'l, si no sé què...
3: Mireu,
1: hi
3: ha una cosa molt important, és que ja hem fet dues xerrades, una aquí a Tordera, la biblioteca, es va fer, ara no me'n recordo el dia exactament,
1: sí, també
3: i una altra també la vam fer a Blanes, a la sala de plens de l'Ajuntament, també per la Fira d'Entitats de Blanes i tot això, i hi ha una cosa molt important. No és com anar a veure l'eclipse, sinó com no veure l'eclipse.
1: Això és diferent,
3: Això és molt important. No hem de veure l'eclipse si no és amb els instruments específics per mirar l'eclipse. No podem mirar l'eclipse amb les radiografies. No podem mirar l'eclipse amb el vidre fumat. No me'n canso. Penseu una cosa, només tenim dos ulls i són de per vida. Com ens equivoquem, el sol no avisa, te la fot.
1: Ens farà mal.
3: Sí. Per tant, s'han d'utilitzar les ulleres adequades. Són unes ulleres que valen 3 euros i mig. Si en compres una, si en compres més, segurament et sortirà molt més barat. Vale? Són ulleres que es venen a llocs específics d'astronomia.
1: Ah, llocs específics d'astronomia. Sí. És a dir, una òptica, per exemple, no.
3: Normalment no.
1: No en tenen.
3: Però, a més, ja... No l'he portat. Però, bueno, es pot... Això es pot mirar en la web de la Generalitat de Catalunya. Sí. Estem en contacte permanent amb la Generalitat per fer totes aquestes activitats. Sí. I ha penjat una web i allà surt la norma que està sota o que don paraiga en aquestes ulleres. La norma 1E12.000 i pico, ara no me'n recordo exactament quina és, i és el que s'ha de mirar, que tingui aquesta normativa. Per exemple, hi ha cases específiques que si ho mireu per internet, Telescopiomania, que està aquí dalt a Girona, després hi ha Balcànic a Terrassa, després n'hi ha Telescopis Barcelona a Barcelona, que... bueno, tots
1: sí, que tot són, això,
3: gent,
1: però...
3: són botigues especialitzades per astronomia. I aquesta gent sap el que toca i sap el que ven. I no són gent de màxima confiança, així de clar t'ho dic. A partir d'aquí... jo ja no sé l'altre si sí o si no.
1: És a dir, que una mica, suposo que aquesta gent, és a dir, els que vivim com aquí a Tordera, que no tenim cap centre com aquest, suposo que vendran per internet. O que...
3: Sí, venen per internet, el que passa que, clar, et costarà el mateix, et costarà més car. No, et costarà més car el transport que no pas la pròpia ullera. Per tant, per 3 euros i pico, sincerament, s'ajunten 7 o 8 persones, en compres 10 o 12, jo què sé, m'ho invento, I els demanes i te'ls aporten per 6 o 7 euros a casa i llavors cadascú els reparteix i tal. Sobretot, no utilitzem extris que no siguin especials per mirar eclipsis. D'ulls només en tenim dos i són de per vida. Això és el que volia dir. El 12 d'agost, des d'aquí Tordera, es veurà amb un 99,36% l'ocultació. No serà el 100%. I s'ha de mirar en direcció al Montseny, a la banda esquerra del Turó de l'Home, des d'una zona que puguem veure, evidentment, al Montseny, no? I nosaltres no estarem aquí perquè intentarem captar el que és la totalitat amb el que és la corona solar. I marxem cap a la meseta.
1: Molt bé, perquè allí la veureu millor.
3: Sí, i estarem una mica més alts, i el veurem total. Allà serà el 100% d'ocultació, aquí no.
1: Ens tornes a dir aquestes empreses que dius que ens
3: recomanes? Sí, mira, no hi ha cap problema. Sí. Telescopios Barcelona o Còsmic, és la mateixa empresa.
1: Barcelona?
3: O Còsmic, que va tancar. Balcànic? I Telescopiomania.
1: Una mica, és a dir, aquesta recomanació em sembla molt important, és a dir, que recordeu que la vista és molt, molt important, que només tenim, com diu en Josep, només tenim dos ulls, que ens ha de durar tota la vida, i que, per tant, no cal fer estris allò que s'ha sentit tota la vida, una una radiografia, jo això ho havia sentit, eh? Una radiografia, un vidre fumat, coses com aquestes, que en realitat no ens farien bé els ulls. Per tant, si unes ulleres d'aquestes valen 3 euros i mig, la qüestió és, com que a casa no només n'hi haurà una persona que voldrà veure les ulleres, voldrà veure l'eclipsi, que segurament sereu més, doncs és qüestió de fer una compra més gran, o si no, vull dir, hi ha més gent, no? Diu, mira, com que suposo que ens cobraran una mica de transport, doncs ho comprem entre els quants i d'aquesta manera tots podrem gaudir-ne d'una manera segura, que és el més important, d'una manera segura aquest eclipsi. A veure, no sé, Josep, sí. No sé si es vols explicar alguna cosa més.
3: Sí, o volia digues. Fer una precisió.
1: Digues.
3: I és que les ulleres aquestes s'han de posar a davant de les ulleres
1: normals.
3: Sí, normals. O sigui, no, sempre els filtres solars s'han de posar abans de l'element òptic que tinguem. Pot ser una càmera, perquè hi ha filtres ja per càmeres, també, en aquestes cases, sí. Però aquestes ulleres s'han de posar davant de les ulleres normals.
1: Si no portes ulleres,
3: no
1: res.
3: Cal.
1: No cal. Però si portes ulleres per lluny, per
3: exacte.
1: Exemple, jo les porto per prop. A prop, per tant, aquestes me les hauria de treure.
3: Per exemple.
1: I m'hauria de posar directament perquè no necessito. De lluny jo no
3: exacte.
1: Jo hi veig.
3: Però jo em porto de progressives. Per tant, jo me'ls poso ben bé a davant de les ulleres que ja porto normalment.
1: Vale.
3: D'acord? Això és una de les precisions que jo volia fer. Sobretot, vidres de soldar. Sí, perquè els vidres de soldar, tal... no us emboliqueu. No us emboliqueu per 3 euros i mig.
1: No, clar.
3: Penseu que els vidres de soldar n'hi ha de moltes intensitats. Quina és la intensitat adequada?
1: Ah, clar.
3: Vale?
1: Important.
3: Aquí està. Per tant, descartem. Sobretot, això hem de cuidar molt la mainada. Les persones grans també, evidentment. Però sobretot la mainada. I els grans hem de donar exemple a la mainada amb totes aquestes coses. Siguem molt curosos, sisplau. A mi, jo quan vaig estar en les primeres reunions que es van fer i vaig plantejar aquest problema, ostres, i ara què fem? No es havia pensat en la seguretat o en el que va passar amb les mascaretes. Penseu una cosa, les mascaretes, quan el Covid, hi van haver-hi mascaretes de tot tipus. A quins preus? Una salvatxada. Però, a més, potser la meitat de les mascaretes no servien per res.
1: Ja.
3: Per tant, ojo, ojo, ojo, ojo. Tinguem, parem atenció, parem atenció, parem atenció. D'acord?
1: D'acord.
3: I siguem, anem al tanto.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies pels teus consells, doncs gràcies per haver vingut, ja saps que aquí tens els micròfons de Ràdio Tordera quan tu vulguis venir en qualsevol moment, en l'època en què ens diem això és cultura, o en l'època de gara, que ara ens diem sota l'ombra dels tilers, perquè volem estar fresquets, senzillament per això. I ara hem triat una cançó que diu Llamando a la Tierra. És una perquè estem en el cel, amb les estrelles,
3: molt bé,
1: amb totes
3: bé,
1: aquestes coses. I ens semblava que era una cançó que anava d'acord amb el tema.
3: La conec. A mi em va agradar molt el seu
1: molt
3: moment.
1: Bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Molt bé. Adéu.
3: Adéu.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: man, show me the place where the suffering began.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camiral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camiral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Hola, molt bona tarda. Soc en Genís Mas, són les 5 de la tarda i avui és dissabte 25 de juliol de 2026. Us acompanyo en l'informatiu d'aquesta tarda. Per començar, farem un cop d'ull al temps. Avui fa calor, és un dia clarament d'estiu. Les temperatures pugen fins als 33 graus i no s'espera cap pluja. A continuació, escoltarem els titulars de les notícies d'avui i després les explicarem senceres. La primera notícia és que baixa la quantitat de substàncies trobades a l'aigua de Tordera. També, en termes econòmics, tenim una segona notícia. Hi ha una nova ajuda de diners per als autònoms que contractin agent. Com a tercera notícia, el Club Futbol Tordera ja sap quins equips tindrà de rivals en aquesta nova temporada. Pel que fa a la quarta notícia, el barri de Niagara Park du a terme la seva festa amb temàtica de cinema. I acabem amb la cinquena notícia, i és que Ràdio Tordera comença un nou informatiu fàcil d'entendre per a tothom. Us expliquem les notícies amb tots els detalls. Per començar, l'aigua de Tordera està cada vegada més neta. Les últimes proves mostren que la substància ha baixat. L'alcaldessa Elisabet Mejías diu que les dades són bones i que van pel bon camí. Seguim amb notícies, i és que els autònoms que treballen sols poden demanar una ajuda de diners. El poble es dona 1.200 euros durant un any si agafen un treballador a l'atur. El regidor Rafa Delgado explica que el contracte ha de ser de llarga durada i el termini per demanar aquests ajuts acaba el 29 de juliol a les 2 de la tarda. En esports, el Club Futbol Tordera ja coneix els equips contra els quals jugarà aquesta nova temporada. En total seran 15 equips rivals. Molts d'aquests equips són pobles propers, com Blanes o Vidreres. La Lliga de Futbol començarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. També destacar que avui dissabte el barri de Niagara Park celebra la seva festa major. Tot el programa d'avui està dedicat al cinema i als actors famosos. Aquest matí fan jocs d'aigua i escuma pels nens i a les 9 del vespre fan un sopar i a les 10 fan un joc sobre pel·lícules. Per acabar, a les 11 de la nit hi haurà música per ballar. Acabem amb una cinquena notícia, i és que Ràdio Tordera ha estrenat un nou informatiu cada dia a les 5 de la tarda. Aquest que esteu escoltant és un programa fet per explicar les notícies del poble d'una manera molt senzilla. S'utilitzen paraules clares i curtes, senzilles, perquè tothom ho pugui entendre. L'objectiu és que tothom entengui bé el que passa a Tordera sense dificultat i tothom pugui estar informat com cal. Acabem repassant els titulars de nou, i és que hem parlat de notícies d'avui destacant que ha baixat la substància trobada a l'aigua de Tordera. També hem parlat que hi ha una ajuda de diners pels autònoms que agafin treballadors. Hem seguit parlant d'esports amb el Club Futbol Tordera, que ja coneix els seus rivals per la propera temporada. Acabem també amb dues notícies més, i és que el barri de Niagara Park celebra avui la seva festa amb temàtica de cinema. I l'última notícia de la que hem parlat és que Ràdio Tordera estrena un informatiu fàcil d'entendre per a tothom. Fins aquí l'informatiu de les 5 de la tarda a Tordera. Recordeu que avui fa calor i arribem als 33 graus. També tenim aquestes notícies escrites al WhatsApp de la ràdio. Gràcies per escoltar-nos, sóc en Genís Mas, passeu una bona tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera entrevistant els regidors i regidores del nostre Ajuntament. Avui parlem amb el regidor d'En Comú Podem, Salvador Girada, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda, Lluís.
0: En ple estiu, la calor protagonista, però a Tordera aquestes darreres setmanes la notícia ha estat l'aigua. Des de l'Ajuntament ens comunicaven que s'havia detectat aquest paràmetre de pifes, un microplàstic en unes quantitats, diguem, que han fet saltar l'alerta per part de Salut, i s'ha recomanat a la ciutadania de diversos sectors del municipi, no tots, però pràcticament tots, a que no es consumeixi aigua de boca ni s'utilitzi per cuinar. No sé des del seu partit com han rebut la notícia i com valoren les mesures que ha establert l'Ajuntament.
1: Doncs, bueno, des del nostre partit, igual que des de la resta, doncs valorem la notícia de manera preocupant. La veritat és que aquests valors surtin alterats és una notícia molt dolenta pel municipi, i sobretot per la incertesa que genera, no? Perquè no sabem quant de temps podem tardar en que aquests valors tornin a estar dintre els paràmetres acceptables, i tampoc sabem quant de temps fa que aquests paràmetres estaven alterats, perquè al final realment aquests paràmetres, que al final simplement són microplàstics que venen d'empreses tant químiques o de materials que treballen amb aquest tipus de residus, no tenen un origen natural, i això, vulguis o no, és un tema que és molt preocupant, perquè està clar que alguna empresa o alguna nau de la zona de la Tordera doncs no està fent bé la seva feina. Aquestes analítiques s'han començat a fer a partir de gener d'aquest any, però no tenim cap referència anterior a aquestes dates. Així que seria molt probable que estem consumint aquests tipus de microplàstics fa molt de temps i realment es desconeixia. O sigui, en aquest sentit crec que estem preocupats. O sigui, em preguntes també per quin ha estat, si valorem de manera positiva la reacció de l'Ajuntament, i considerem que s'ha actuat com calia. De fet, el primer paràmetre alterat em sembla que és de data de maig, si no és equivocat. Es va informar ràpidament a l'ACA i Aqualia ha estat fent tots els seguiments que marca i que estableix la llei, i crec que les mesures que s'han pres a la resta del municipi amb el servei de les cubes que s'han posat als diferents punts per repartir l'aigua, crec que són positius, però sí que és cert que és un problema que es pot complicar, es pot allargar amb el temps, i que genera sobretot una incertesa que ens preocupa, sí.
0: Ara sembla que la solució passa per posar uns filtres a l'ETAP, filtres de carbó actiu, que em sembla que l'Ajuntament ja ha anunciat que pagarà el mateix Ajuntament, vull dir que no s'aplicarà un cost extra a la ciutadania, però potser també hem de parlar de responsabilitats, no? Buscar els motius de per què aquests paràmetres són a l'aigua, i aquí sembla que ha de ser l'ACA qui prengui partit. De moment no s'ha pronunciat. Entenc que des del consistori s'hauria d'intentar doncs pressionar, no? Perquè fes la seva feina.
1: Sí, nosaltres a les reunions internes que hem mantingut amb l'alcaldessa, que ens ha mantingut informats en tot moment de tot com es desenvolupava la situació, ens ha comentat que l'ACA s'ha posat ràpid a fer feina i ha començat a fer doncs inspeccions de totes les indústries que estan al llarg de la Tordera i que són sospitoses de que podrien ser doncs responsables d'aquests vertuts de microplàstics. En aquest sentit, crec que s'està fent bé la feina, tot i que no és una cosa senzilla, perquè entenem que s'hauran de fer diferents analítiques, hi ha moltes empreses, hi ha molts polígons industrials que estan a la zona, i serà difícil arribar a on està l'origen. Però entenem que hem de confiar en com funcionen les administracions, com funciona l'ACA en aquest cas, i Salut Pública, i creiem que estem en bones mans i que seran prou responsables i efectius per doncs trobar quin és el focus de l'origen i parar-ho, perquè al final sí que és cert que el tema de posar filtres al nostre por és una manera de solucionar el problema, però és evident que no és el que seria idoni, no? Creiem que aquests invertits, els pifes aquests, el que són microplàstics, al final doncs no haurien d'arribar fins a l'aqüífer, i el que s'ha de fer doncs és atacar el problema al seu origen.
0: Hem de dir que també ens hem de posar la pell del ciutadà, que no entén gaire totes aquestes mesures, no entén aquesta situació de l'aigua, perquè històricament el regidor sí que és cert que l'aigua a Tordera no ha tingut potser la qualitat que caldria esperar. Parlàvem abans de manganès, de ferro, s'ha anat solucionant amb els anys, però històricament la ciutadania no té catalogada l'aigua del poble com de molta alta qualitat. No sé si això es podria millorar d'alguna manera.
1: Bueno, al final és una feina tècnica que Aqualia crec que ha resolt bé els últims anys. Tenim una depuradora i tenim un pou al municipi que és de tecnologia d'alta qualitat, de tecnologia punta, i que ha funcionat molt bé fins ara. Sí que és cert que aquests paràmetres són paràmetres que fins ara la llei no determinava que s'havien d'analitzar. A partir, com ja he explicat abans, a partir del gener d'aquest any ha sigut quan s'han començat a fer aquests paràmetres, i fins ara, fins maig, aquests paràmetres estaven dintre del que és acceptable per llei. El problema és que ara s'ha detectat i s'ha de buscar doncs per què s'han modificat aquests paràmetres, però entenem que bueno, l'aigua de Tordera tenim sort de poder ser independents, no? de la resta de municipis, no? Perquè tenim el nostre pou, tenim un aqüífer que és prou ric per donar abastament a tot el municipi, i en aquest sentit crec que és un valor que hem de defensar i s'ha de protegir. Si cal fer una inversió més important per tal de millorar aquesta qualitat, doncs crec que tots els veïns de Tordera, tots els ciutadans estarem d'acord en que s'ha de fer aquesta inversió per tal de doncs donar-li valor a aquesta aigua. Però sí, és cert que no és ser preocupant, no? que ens trobem aquesta situació.
0: L'alcaldessa en aquest sentit ja ha anunciat la connexió amb la desaladora de Blanes, que també cal tenir en compte que això repercutiria en un augment del cost del servei. Mm-hmm. Entenc que compensa, no?
1: És evident, jo estic convençut que sí. Al final estem acostumats a obrir l'aixeta de casa i que funcioni, però això no ha passat tota la vida així, i crec que és un valor que s'ha de donar a un servei que és essencial i que jo crec que doncs s'ha de pagar pel valor que té. És evident que els ciutadans han de notar que aquest servei té un cost, i jo crec que simplement el fet de que els ciutadans valorin que tenir aigua no és una cosa que sigui un miracle, que simplement és un tema tècnic i que amb el que s'ha de fer inversions importants, i en aquest sentit crec que tothom estarem d'acord en que s'ha de seguir invertint.
0: Molt bé, anirem parlant, perquè no és un tema que es resoldrà d'un dia per l'altre, ja ho ha avançat l'alcaldessa de Tordera, sinó que trigarem unes setmanes a veure si es resol de manera ràpida. El que tenim un tema molt encallat ja des de fa anys, regidors, el tema de la licitació del servei de recollida de residus. Se'ns anunciava que ja aquest estiu quedaria desencallat. Bé, estem parlant aquí d'anys, no? que hi ha aquest servei que està prorrogat i que necessita moltes millores.
1: Sí, és evident, és una queixa que arrosseguem des de fa molts anys. Si no m'equivoco, des del 2015 tenim el contracte caducat amb l'empresa que presta el servei, però és un servei essencial que s'ha de seguir prestant, però que genera moltes problemàtiques en tots els nivells. És cert que sempre quan surt aquest tema parlem de l'incivisme, de la gent no és responsable, que ha d'entendre que ha de ser responsable dels seus residus, però també és cert que el servei té moltes mancances que s'han de resoldre, i el tema, nosaltres sempre hem defensat que la licitació del servei ha de ser la clau per tal de resoldre aquestes problemàtiques. Portem molts anys esperant. És cert que els tràmits administratius són molt complicats i ho entenem. Som conscients de que l'Ajuntament, al final, que ha de portar la gestió, simplement el que estan fent és gestionar una mala gestió que s'ha fet durant molts anys, i al final desencallar això, entenem i comprenem que no és senzill. però també creiem que estem a un any de les eleccions i una de les promeses electorals de tots els partits, perquè crec que tots els partits hem plantejat i hem afrontat el tema, és que aquesta licitació s'ha de fer de manera urgent. Desconec en quin punt es troba, perquè fa 3 anys que dura aquesta legislatura i durant aquests 3 anys ens porten dient cada any o cada mes de manera contínua que és imminent, que està tot molt avançat i que es desencallarà en breu. És cert que a l'última vegada que es va plantejar ens van dir que aquest estiu tirarien endavant la licitació, però a dia d'avui no, t'haig de ser sincer, t'haig de dir que nosaltres no tenim, com a grups d'oposició, encara no tenim cap notícia ni tenim cap documentació en la que ens faci creure que aquest estiu es desencallarà la situació. Ojalà sigui cert el que ens van prometre en aquest cas, però a dia d'avui no tenim cap informació que ho pugui confirmar.
0: Clar, no sé, la gent té l'esperança que a través d'aquesta nova licitació millori el servei en global, hi hagi doncs més recollida, les illes de contenidors estiguin més netes. Clar, aquí entra el que parlava vostè abans, el tema del civisme, que això ja és més difícil de controlar, però la veritat és que cal tenir aquesta esperança, no? que amb aquesta nova licitació es poden establir una sèrie de mecanismes que em sembla que ja estan a les bases, que hagi de permetre una millor eficiència del servei.
1: És evident, estem a l'any 2026, s'ha avançat molt amb el tema de la tecnologia i les maneres i les diferents formes de fer control sobre el que estem parlant, sobre l'incivisme. Es poden instal·lar més illes de contenidors, es poden millorar el sistema de recollida, es pot augmentar la freqüència. Totes aquestes coses han d'estar contemplades amb aquesta nova licitació, i és evident que l'empresa que finalment opti per tal d'entrar en aquest concurs, és evident que aquesta empresa ha de ser una empresa doncs, amb les qualitats prou importants, amb les característiques per poder fer-se càrrec d'un servei tan important com és aquest, que estem parlant d'un servei que ens costa més d'un milió i mig d'euros per any, per exercici, i és un cost molt important que ha d'assumir de manera seriosa, no? Entenem que com a ciutadans estem pagant un preu també molt elevat, hem patit una pujada de tarifes durant els últims 3 anys molt important que els veïns han tingut que suportar, i crec que com a mínim, ja que estem pagant un servei tan car, com a mínim tindríem que tenir una resposta des de l'administració per tal de que aquest servei que paguem tan car doncs tingui una eficiència. A dia d'avui entenc i comparteixo el malestar de la majoria de veïns, que podria dir que la majoria tenen la queixa més important que tenen sobre en contra de l'Ajuntament, o la gestió que es fa des de l'Ajuntament, és com es gestiona el servei de recollida de residus, i en aquest sentit crec que hauríem de posar-nos a les piles, i parlo en general, em faig responsable jo també, tot i que estigui a l'oposició, perquè és un servei que és realment és molt lamentable com es presta, i que crec que els nostres ciutadans es mereixen doncs, tenir una resposta més seriosa a l'Ajuntament. Jo mateix soc veí jo visc a Marreixac, no sé, com la majoria de gent sap, i els meus veïns de Palafolls estan pagant exactament la meitat del que pago jo pel servei de recollida que es presta a Tordera. Al final ho està fent la mateixa empresa, estem fent servir els mateixos contenidors, i en canvi estan pagant un 50% més barat. Jo entenc el malestar dels nostres veïns de Tordera, que veuen com a la resta de municipis, als municipis del nostre voltant, doncs passa això, i a sobre passa d'una manera, mentre es presta un servei de manera més eficient que del que es presta a Tordera. O sigui que entenc que això ha de ser una prioritat tant per nosaltres com per l'equip de govern i per tots els que tenim responsabilitat.
0: Hi ha molt de marge de millora, per tant.
1: Moltíssim marge, sí.
0: Regidor, m'agradaria comentar-li dades que han sortit respecte a habitatge aquí al Maresme, respecte al que és el lloguer i compra-venda d'habitatges, dades del 2025, que indica novament que Tordera està entre els pobles on és més barat llogar i més barat comprar i vendre un habitatge. Malgrat això, estem parlant de dades, per exemple, de lloguer d'uns 650 euros de mitjana, aproximadament. És el poble on potser el lloguer és més baix, però estem parlant de quantitats també importants. El tema de l'habitatge continua sent un tema principal per a la ciutadania, per al sector social, i entenc que s'ha d'abordar no només des d'un punt de vista municipal, sinó des d'un punt de vista general, no?
1: Sí, és evident. Nosaltres el tema de l'habitatge és un tema que posem de manera prioritària sempre al capdavant de les nostres, propostes, i tenim clar que ara mateix estem en un punt que és totalment insostenible. Estem parlant de que un habitatge a Tordera està a una mitjana de 650 euros, em sembla que són, però això és una mitjana. Això vol dir que tenim els lloguers que estan superant els 1.000 i els 1.200 euros. Si te'n vas a una urbanització, pots trobar lloguers de preus totalment desproporcionats, i al municipi trobar un lloguer o un pis de 600 euros es fa molt difícil, per no dir-te impossible, perquè hi ha molt poca oferta a dia d'avui i és molt complicat. Tenim una, com sempre surt aquest tema, però és que el tema de la renda per càpita al municipi és molt baixa, i pels veïns de Tordera és molt complicat poder assumir aquests preus per tal de subsistir, perquè al final el que estem parlant, tenir un sostre, és, crec que és un tema que és un dret essencial, i que al final és un tema que tots tindríem que tenir cobert. Nosaltres, sempre des del nostre partit, nosaltres el que defensem és que s'han de posar topalls als preus dels lloguers, i en aquest sentit nosaltres sempre hem defensat aquesta política. És cert que ens quedem sols amb el que és aquesta proposta, però jo crec que el tema serà una qüestió de temps. Al final hi haurà un moment que, quan la gent vegi que són totalment inassumibles aquests preus, sí o sí s'haurà de passar per aquest tema. El que sí que entenem que el punt de vista, si ho planteges des d'un punt de vista de política llibertària, el tema d'intervenir al mercat de l'habitatge és un tema que no agrada, que és difícil d'explicar, però nosaltres creiem que és un tema que s'haurà d'afrontar en no molt de temps. I quan parlo del tema del mercat de l'habitatge, crec que també una cosa que també s'està sortint de les vies que crec que serien ideals és el tema que és un tema bàsic també, és el tema del preu de l'alimentació. Estem veient ja que no, hi ha famílies que no poden pagar les seves hipoteques, no poden pagar els seus lloguers, però és que tampoc poden mantenir afrontar els preus que trobem als supermercats. O sigui, ara mateix fer la compra per una casa normal és un hàndicap important, i creiem des del nostre punt de vista que s'hauria també d'afrontar d'una manera en la que es pogués garantir, no?, que tots els ciutadans i totes les persones, doncs, poden tenir accés al que són els serveis bàsics, que, no?, que és tenir una casa, poder mantenir-te amb els teus aliments, i també els serveis, perquè al final els serveis també estan totalment uns despreus desproporcionats, tant a nivell del que és l'aigua, que encara és el servei que poder paguem més barat, però el tema elèctric, i sobretot ara a l'estiu, que tothom ha de tirar d'aires acondicionats i ventiladors, doncs també estan arribant a uns nivells que difícils d'afrontar.
0: Des del punt de vista d'habitatge, aquí a Tordera tenim aquest parc d'habitatges de buits, de pisos que no són utilitzats i que bé, s'està batallant des de fa anys perquè es puguin passar al sector social. Hem de dir que sense gaire èxit fins al moment, ja que les negociacions són amb aquests fons voltors que són difícils, segons paraules del mateix govern. Entenc que s'ha de continuar per aquesta tasca, no?, de picar pedra. Exacte. I intentar que aquests pisos puguin desencallar i anar per la gent del poble.
1: Exacte. Diria que nosaltres vam ser els primers que vam obrir aquest meló ja fa més de 10 anys, nosaltres ja vam plantejar que aquesta era una, la via que s'havia de seguir, però el tema està en que aquí intervenen altres administracions, que no és només l'Ajuntament, no depèn només de l'Ajuntament aquestes negociacions, i clar, hem d'esperar a que la Generalitat també faci la seva feina. Si el Departament d'Habitatge de la Generalitat no desencalla aquestes situacions i no tira pel dret, doncs és evident que aquestes situacions no es desencallaran, perquè al final els serveis jurídics que disposa un ajuntament no poden fer front a serveis jurídics que disposen entitats tan importants com les que estem parlant, que al final són bancs, són fons voltor, són grans multinacionals que són les que tenen la majoria del parc que tenim tancat al municipi. De fet, te parlo de memòria, però no sé si érem el 6è o 7è municipi de tot Catalunya amb el que teníem un parc de lloguers, de pisos buits i de cases buides més important de tota Catalunya. O sigui, en aquest sentit, tindríem molt marge per créixer. El tema és que si no tenim el recolzament de les administracions supramunicipals, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, per tal de desencallar aquesta situació, doncs al final no sortirem d'aquest forat en el que estem immersos.
0: Ho comentava abans, estem a menys d'un any per a les eleccions municipals. Des del seu partit ja han anunciat la seva voluntat de presentar també candidatura. Ho faran en el marc d'en Comú Podem. A través de quin marc es volen presentar les eleccions?
1: Doncs, si et soc sincer, encara no ho tenim clar. No ho tenim clar, perquè ja saps que els partits d'esquerres amb això sempre tenim molts conflictes i sempre hi ha molts debats, sobretot a nivell intern. Nosaltres seguim defensant les sigles d'En Comú Podem fins a dia d'avui, i és evident que la nostra intenció seria tornar a repetir aquesta fórmula. Però a dia d'avui no et puc garantir que sigui la fórmula que es presenti finalment. De fet, el panorama polític, ja no només a nivell local, sinó a nivell autonòmic i a nivell estatal, ha canviat molt, i és cert que hi ha diferents tendències en la que nosaltres no podem ignorar, evidentment, i segurament doncs, hi hauran canvis. A dia d'avui no et puc garantir quins seran aquests canvis, però és molt probable que segurament tirem endavant com a Podem Tordera, que és al final és a l'inici d'aquest moviment, perquè nosaltres quan ens vam constituir cap al 2014 ja vam començar com a Podem Tordera. Després és cert que quan van arribar les primeres eleccions es van fer diferents fórmules, una mica seguint també la línia que ens marcaven a nivell autonòmic, però el que ara mateix el que estem més a prop de tornar a repetir és la fórmula de Podem Tordera. Però ja dic, no descarto cap altre tipus d'alternativa.
0: Quan ens anunciaven fa unes setmanes això que presentarien candidatura, ens explicaven, entre altres motius, que havien decidit presentar novament candidatura a les eleccions de 2027 per combatre l'extrema dreta. Ara, fa pocs dies, van conèixer, per exemple, que tant Vox com Aliança Catalana també presentaran candidatura aquí a Tordera. Entenc que aquí, des del seu partit, una de les potes és combatre aquestes ideologies. O no, com ho plantegen?
1: Combatre-les, no diria, el verb combatre no ens acaba d'agradar perquè sona potser massa agressiu, però que sí que ens agradaria és fer un contrapès, perquè és cert que aquestes ideologies estan a l'altra banda de ideològicament molt separades del que nosaltres pensem, i la forma que tenen d'actuar, la forma que tenen de manipular, no ens agrada, i és evident que nosaltres entenem que és una qüestió de responsabilitat, no? Al final també doncs, explicar la nostra forma de veure les polítiques i el que defensem. Per nosaltres una cosa que és bàsica en el tema de la política és el respecte als drets humans. Si qualsevol tipus de política, qualsevol ideologia posa per davant el que són els drets humans de les persones i no es qüestiona, crec que podem parlar amb tothom i podem escoltar i entrar en qualsevol mena de debat. Però quan es qüestionen coses tan bàsiques com són els drets humans, com que són els drets de les persones, els drets dels col·lectius vulnerables, com són els col·lectius LGTBI, els col·lectius de persones migrants. Entenem que això no es pot permetre i és evident que necessitem un referent que planti cara, no?, aquest tipus d'ideologies que qüestionen totes aquestes coses, i entenem que nosaltres ara mateix ens considerem un referent al municipi per tal de defensar aquests sectors. O sigui que en aquest sentit és una qüestió que considerem de responsabilitat, no?, doncs que existeixi alguna formació, doncs, que es posicioni de manera ferma i contundent contra aquests tipus d'ideologies que sembla que tenen molta, no sé com dir-ho, però estan molt en boga, no? Estan en boga sobretot el jovent, que al final es queda amb titulars superficials sense acabar d'analitzar les coses de manera seriosa, i al final també aquest jovent i sobretot aquesta gent que igual no està molt informada i no està molt posada en política han de tenir totes les versions per tal de poder decidir si els estan dient la veritat o si realment el que simplement s'estan quedant amb titulars buits. O sigui que en aquest sentit considerem una qüestió de responsabilitat.
0: En alguns pobles se sent la possibilitat de que es poguessin presentar llistes conjuntes entre partits d'esquerres. No sé si aquí a Tordera doncs s'ha plantejat o s'estudia aquesta opció.
1: Bueno, nosaltres des de Podem Tordera aquesta opció la portem estudiant fa molts anys. De fet, ja a la legislatura del 2019 ja es va plantejar, vam estar parlant amb totes les agrupacions que hi havia, vam parlar en el seu moment amb Més Tordera, es va parlar també amb Moviment Veïnal per Tordera. Nosaltres des de En Comú Podem sempre hem, de fet En Comú Podem és una coalició de partits entre els comuns i la gent de Podem, i nosaltres sempre hem considerat que una coalició d'esquerres potent era el que necessitava i el que demana la gent, no? Perquè al final també la gent el que veu és que ens estem presentant grups com Esquerra Republicana, en el seu moment la CUP o Podem Tordera, que al final defensàvem les mateixes idees, defensàvem gairebé el mateix programa polític, i en canvi ens presentàvem amb tres candidatures diferents. Crec que és una qüestió de sentit comú i de, sobretot, eficiència, no? Perquè al final també no és el mateix fer tres campanyes electorals que estan per defensar el mateix que fer-ne una. Nosaltres, de fet, Podem Catalunya va estar present a l'acte que va fer en Gabriel Rufián fa un parell de mesos a Barcelona, vam estar presents, va estar present Irene Montero, va estar present Maria Pozuelo com a representant de Podem Catalunya, i a nosaltres la via que s'està plantejant a nivell estatal amb Gabriel Rufián, el que està plantejant aquest tipus de coalicions, ens sembla molt interessant. No t'enganyaré. A nivell local se n'ha parlat de manera informal moltes vegades, i de fet tenim molt bona relació amb totes les agrupacions que hi ha d'esquerres, i és un tema que s'ha plantejat, però a dia d'avui no puc dir si és una possibilitat real o no, perquè realment no hem concretat res. Estem a menys d'un any ja per les eleccions, i és un tema que sí que s'ha plantejat, però que a dia d'avui no té cap fonament real per poder dir que tiraria endavant un tipus de coalició així. Però que s'ha plantejat i que segurament es plantejarà en el futur, segur.
0: Doncs ho anirem seguint, perquè evidentment les eleccions municipals agafaran protagonisme ben aviat. Regidor, ho deixem aquí, que passi un bon estiu, i esperem doncs que tinguem un estiu tranquil, almenys des del punt de vista dels incendis forestals que han sigut notícia bona part de l'estiu. Ara aquí a Tordera tenim la notícia de l'aigua. Gràcies, regidor.
1: Gràcies a tu, que vagi molt bé.
0: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
2: Ràdio Tordera, 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Sunset på Nu FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem a destacar les notícies més importants avui, diumenge 26 de juliol de 2026. L'OH mòbil de la Generalitat s'instal·larà a Tordera demà dilluns 27 de juliol. El podreu trobar a la plaça de la Concòrdia per dur a terme tots els tràmits administratius, com ara bé l'ITCAT mòbil o el títol de família nombrosa i monoparental. També podreu rebre suport per fer gestions de línia a forma totalment gratuïta. Recordem, a la plaça de la Concòrdia demà dilluns 27 de juliol fins les 11 del matí. Per tant, que ho tindreu disponible per fer aquestes gestions i aquests tràmits. Tordera continua sent el municipi del Maresme on comprar un habitatge és més econòmic. Segons les dades del balanç del mercat immobiliari del 2025, el preu mitjà se situa en 1.741,65 euros per metre quadrat, molt per sota dels municipis més cars de la comarca com Alella, on el preu arriba a gairebé 4.000 euros per metre quadrat. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Durant el 2025, el 99,5% de les operacions es van formalitzar sobre habitatges usats, un dels percentatges més elevats del Maresme. Tot i això, Tordera és un dels tres municipis de la comarca on també s'han registrat operacions d'habitatge protegit. En el conjunt del Maresme, el mercat immobiliari continua mostrant una forta activitat. Durant el 2025 es van formalitzar 7.059 compravendes, un 10,7% més que l'any anterior, malgrat que el preu de l'habitatge a Catalunya es va incrementar un 11,3%. Les dades també situen Tordera entre els municipis on augmenten els contractes de lloguer de temporada, que es van duplicar respecte al 2024, i entre aquells on es van concedir més ajuts al pagament del lloguer, amb un increment de l'1,1%. Amb l'arribada de les altes temperatures, el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha activat el seu pla especial de reforç per protegir les seves persones, usuàries del ZETA. A través del programa Parlem de... El servei realitza trucades proactives per prevenir els riscos associats a la calor, així com també els robatoris i les estafes. Des del passat 22 de juny, el servei ja ha realitzat prop de 3.000 trucades per informar i vetllar pel benestar als usuaris, durant sobretot els episodis de calor intensa. Aquestes comunicacions s'activen de manera prioritària quan el PRIOCICAT emet una alerta taronja o vermella, posant el focus a les persones amb major vulnerabilitat. El servei recomana mesures bàsiques com evitar sortir al carrer entre les 12 i les 5 de la tarda, mantenir també una hidratació constant i buscar espais frescos. Així mateix, s'ha recordat la importància de prémer el botó vermell del penjoll i de teleassistència davant de qualsevol símptoma d'alarma, com marejos, desorientació o mal de cap intens. L'Ajuntament de Tordera ha fet un pas més en l'assistència als ciutadans en situacions crítiques. Amb l'objectiu de minimitzar el temps d'espera en emergències mèdiques, totes les unitats de policia local del municipi disposen actualment de desfibriladors i també el seu personal està altament capacitat per dur a terme maniobres de reanimació cardiopulmonar. La seguretat va molt més enllà del control de trànsit o la vigilància. Davant d'una aturada cardiorrespiratòria o un accident domèstic, cada segon és decisiu. Per això, el cos policial de Tordera ha integrat el suport vital bàsic en la seva rutina de servei. Els agents sovint són els primers en arribar a l'escenari d'una urgència, ja sigui via trucada directa a la comissaria o a través del 112. Estan entrenats per actuar de forma coordinada i ràpida mentre esperen l'arribada dels serveis sanitaris. La preparació dels agents no és puntual, sinó que se sotmet a un procés d'actualització obligatori cada 2 anys. Aquesta formació periòdica és clau per garantir que el maneig de l'RCP i el desfibrilador sigui impecable. Pel que fa al temps, avui diumenge tornarem a tenir un dia amb nuvolositat variable formada per nuvolades que es faran més abundants, sobretot cap a la tarda. Cap al vespre no es descarta algun petit ruixat o algun xàfec irregular, però poc important. Els vents seran fluixos i les temperatures que baixaran a mínimes dels 18 graus i màximes de 30 graus, sobretot cap a la part nord del Maresme, que hi haurà aquesta part de pluja, per tant, aquí a Tordera, que podria afectar cap a la tarda, amb un 50% ara mateix de pluja. El sol que es pondrà a les 9:15 del vespre i les temperatures que haurien de baixar, sobretot, cap a aquesta.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

Avui farem un programa totalment especial, diferent, totalment diferent. No podem dir que és de rock, però el que sí que us puc dir és que el protagonista d'aquesta setmana és tot un mestre, ha estat tot un mestre i tot una referència. Ja us dic que és algo molt diferent, però no per això menys important o menys bo. Avui tenim en Jean-Michel Jarre, el músic francès que gairebé en solitari va convertir la música electrònica en un espectacle de masses, amb àlbums que han venut desenes de milions de còpies i concerts que han omplert ciutats senceres. Jarre ha demostrat que un teclat pot emocionar tant com una orquestra. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem pel disc que ho va canviar tot, l'any 76, 1976, un jove Jarre, tancat al seu petit estudi de París, va crear una obra que ningú esperava. Melodies electròniques i hipnòtiques teixides amb capes de sintetitzadors analògics. La primera part és una onada que creix a poc amb un pols electrònic que avança com les marees que dona nom a l'àlbum. Va ser un èxit mundial totalment inesperat que va posar la música electrònica al mapa del gran públic, al mapa totalment mundial. En Jarre va gravar bona part d'aquest àlbum en una cuina reconvertida en estudi, amb material limitat i molta imaginació, però moltíssima. Cap discogràfica hi confiava. Però avui està clar que és un dels discos electrònics més venuts de la història. Escoltarem Oxygen Part 2 en directe, evidentment, com sempre, Jarre, el nostre protagonista avui, al Rockmasters.

Oxigen 2, Jean-Michel Jarre, del laboratori casolà al fenomen totalment planetari. Ara seguirem explorant els seus paisatges sonors. Ara anem cap a la continuació natural d'aquell primer èxit. L'any 1978, Jarre publica un àlbum inspirat en l'espai, l'univers i la immensitat còsmica. Aquí les melodies es tornen més brillants i ballables, podríem dir, amb seqüències rítmiques que fan influir tota una generació de músics electrònics posteriors. És música per mirar les estrelles, però també per moure's bastant. Aquest tema es va convertir en un èxit als clubs i a les ràdios de mig món, demostrant que la música electrònica instrumental podria competir amb qualsevol èxit cantat de l'època. Anem a escoltar Equinox, la part 4, això sí, en directe, com sempre, Jean-Michel Jarre, el nostre protagonista avui al Rockmasters.

Equinox Part 4. Aquest és el tema que hem escoltat ara, d'en Jean Michel. De l'espai passem a un dels moments més espectaculars de la seva carrera en directe. En Jean Michel no es va conformar en fer discos, va reinventar el concepte de concert. L'any 1979 va oferir un espectacle a la plaça de la Concòrdia de París davant d'un milió de persones amb jocs de llum, projeccions que mai no s'havien vist. Aquell dia va entrar en el llibre Guinness dels Rècords per la major audiència en un concert. El tema que ve ara captura aquell esperit de grandesa, capes de sintetitzadors que s'obren com un amanyac lluminós sobre la ciutat, melodia totalment elegant, gairebé cinematogràfica, pensada per sonar sota un cel ple de focs artificials i làsers. Els concerts de jazz solien projectar imatges sobre edificis sencers, convertint monuments i façanes en pantalles gegants molt abans que això fos habitual. Magnetic Files, part 2, és el tema que escoltarem ara mateix. Jean-Michel Jarre, el nostre protagonista avui, el Rock Masters.

Aquest tema que ha sonat és Rendezvous, la part 2. És un tema que és pura energia electrònica amb una seqüència rítmica trepidant i melodies que avancen sense descans. És la banda sonora perfecta per una nit de làsers i multitud. Erròniament ha sortit aquest tema que estava per més endavant. L'any 1981, Jarre va ser un dels primers músics occidentals en actuar a la Xina després de l'obertura del país. Aquells concerts van quedar recollits en un disc de directe que barrejava la seva electrònica amb tradicions musicals xineses. Un pont sonor entre dos mons, el tema que escoltareu ara mateix, o que escoltarem, té un aire un més íntim i melancòlic, amb una melodia senzilla i memorable que es queda al cap des del primer instant. És Jarre demostrant que darrere de tota la tecnologia sempre hi ha una cançó humana, sempre hi ha un cervell o algo humà. Per aquells concerts a la Xina, Jarre va col·laborar amb músics locals integrant instruments tradicionals dins del seu univers electrònic. Escoltarem Fishing Junks and Sunset, vindria a ser així com vaixells de pesca a la posta de sol, en directe de la Xina. Jean Michel, el nostre protagonista avui, al Rock Masters.

0: Avui és el torn, avui és el dia del gran Jean-Michel Jarre. Ara ve una història que posa la pell de gallina. Jarre va compondre una peça pensant en el seu amic, l'astronauta Ron McNair, que havia d'interpretar-ne el saxo des de l'espai durant un concert. La tragèdia del transbordador Challenger a l'any 1986 va impedir aquell somni i en Jarre va dedicar el tema a la seva memòria. El resultat és una melodia serena amb un saxo que sembla flotar en la ingravidesa, emotiva, delicada i plena de significat. El tema es va convertir en un homenatge etern a McNair i a tota la tripulació del Challenger, i Jarre la va interpretar l'ha interpretat sempre en concerts arreu del món com a record d'aquell somni interromput. Anem a escoltar aquesta dedicatòria a Ron's Peace, Last Rendezvous, Ron's Peace, l'any 1986.
1: I would like to dedicate this next song to my friend, the astronaut Ron McNair. Ron's part will be played by Kirk Whelan.

0: Thank you, Kirk Whittam.
1: Hem escoltat aquesta dedicatòria a l'astronauta Rob McNair. Als seus projectes de col·laboracions, Jarre va reunir músics i artistes de generacions i estils molt diferents al voltant al llarg de la seva vida musical. Aquest tema que escoltarem ara és un bon exemple, una fusió on el seu univers electrònic es troba amb noves veus i sensibilitats. El resultat és totalment hipnòtic, totalment envolvent, amb capes que es van sumant fins a crear una atmosfera densa i absorbent. Jarre demostra que la seva música és un llenguatge universal capaç de connectar mons totalment diferents. Aquests projectes de col·laboracions van néixer del desig de Jarre de retre homenatge als artistes que l'havien influït i, alhora, de projectar la seva música cap al futur. Anem a escoltar Zero Gravity, aquest tema en directe del nostre protagonista avui, el Rockmasters, Jean-Michel Jarre.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
3: Que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un convidat especial perquè encara no ha visitat aquest programa, La Taranyina, i amb això doncs que l'introduiré sense més temps per perdre. Per tant, introdueixo i presento en Xavi Favà, promotor del Tordeo. Encara no havies estat per aquí, per tant, et saludo i t'aprofito per preguntar què et sembla aquest plató, per exemple.
1: Bon dia, gràcies per convidar-nos, el primer, i bueno, encantats de poder explicar què és el Tordeo a la gent del poble de Tordera.
0: I sí, sí, tu mateix, explica'ns una mica això, què és el Tordeo, perquè la gent, l'any passat, per exemple, en vau fer una edició d'aquest esdeveniment, però per la gent que no el conegui, de què tracta aquest esdeveniment?
1: Bé, doncs nosaltres som nets i fills de famílies que hem gaudit sempre de la Festa Major de Gelpí, que ho recordem com un punt d'unió, de retrobament amb tots els veïns, amb les famílies, a la Festa Major. Llavors, ho recordem amb una especial estima quan traiem a ballar les nostres àvies, a la Jero, a l'Encarnit, a la Trini, i ens negàvem a que això es perdés. Llavors, potser els últims anys no s'havia trobat una aposta prou atractiva pels joves, i els que hi anàvem era perquè això, per l'estima que li teníem. Llavors, teníem l'opció de casar-nos i no fer res, i resignar-nos, o proposar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vam parlar amb qui havíem de parlar, vam fer propostes, i l'any passat se'ns va donar l'espai, se'ns va donar l'oportunitat, i creiem que la vam aprofitar bastant bé amb el Tordeo 1. Tenim entès que va agradar bastant, i no ens quedava un altre que fer el Tordeo 2. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, aquest any tenim novetats.
0: El Tordeo, per tant, per recollint aquest nom, que ve d'entenc de Tardeo, de Tordera, aquest mix amb aquest nom, és un vespreig que vau fer, ja com comentaves, l'any passat. No sé com va ser la resposta de la gent, us va venir molta gent, com ho vau viure tot?
1: Doncs ens va sorprendre bastant, perquè sí que és veritat que som del veïnat de Sant Daniel, no a Tordera Poble, i això a vegades és un hàndicap. Però creiem que vam fer una molt bona publicitat. El jovent de Tordera, tot i que no ens coneixia molt, ens va conèixer amb el Tordeo 1, i aquest any els que van venir repetiran i segurament convidaran els seus amics i amigues, i estan tots convidadíssims.
0: Et volia preguntar precisament per aquesta publicitat que vau fer a través de xarxes. Vam veure des d'aquí, des de ràdio i des del poble, que els anuncis que fèieu eren aquesta frase, bueno, aquesta paraula de preguntant Tordeo. De què venia sobretot aquest anunci, potser de publicitari?
1: Doncs la veritat és que, bueno, érem un grup de joves que anàvem a altres festes i parlàvem molt del Tordeo. Vam començar a gravar, se'ns va acudir Tordeo en forma de pregunta, va agradar, creiem que tenia alguna cosa que agradava, i a la gent se li ha quedat el Tordeo aquest com a pregunta.
0: Mm-hmm. Parlem d'aquest any també, perquè ja vau anunciar que fèieu aquest Tordeo 2. Et volia preguntar, per començar, si es farà la mateixa localització i una miqueta quin seria l'horari una mica i l'ubicació.
1: Sí, doncs ho farem a la Mina Gelpí. Allà és un lloc magnífic, els que hi heu estat, i corre l'aire, si està molt bé, estem una mica lluny de tot, i l'horari és el mateix, de 7 de la tarda començarem a 3 del matí.
0: A quin dia es farà, que això no t'ho he preguntat?
1: 31 de juliol.
0: El 31 de juliol. Per tant, queda relativament poquet. Entenc que ja esteu preparant els últims detalls, no? De tot plegat.
1: Sí, sí. Ara ja estem a la recta final, ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir, estem tots preparats i entusiasmats.
0: No sé què ens podríeu explicar de si es duen a terme algunes activitats, perquè ara parlaves de DJs. No sé si és això, teniu preparades algunes activitats, alguns jocs típics d'oci nocturn. Què ens pots explicar?
1: Sí. Fins on us puc explicar, hi ha algunes coses que ens guardem com a sorpresa. Sí que hem anunciat, per exemple, la porronada, un curs de porrons, i això també podem anunciar el bingo. El bingo va agradar molt l'any passat, no ens ho esperàvem, però potser va ser el moment on tothom es va conèixer allà, tothom va fer pinya, va agradar moltíssim. Hem de donar les gràcies a la Nàdia, que va ser un ajudant que l'any passat va proposar el bingo i va ser tot un èxit. I aquest any hi ha coses que no podem anunciar, però agradaran molt.
0: Per tant, us guardeu aquestes sorpreses que la gent ho podrà descobrir la mateixa nit, no?
1: Sí, deia la Jana Maresma ara fa un parell de setmanes aquí a Ràdio Tordera que a l'Espai els agrada jugar, uh-huh. al Tordeu també, també els agrada jugar.
0: Molt bé, per tant, aquí acaba passant gent entrevistats i a tothom, tothom diu la seva. També comentaves que ja teniu preparats els DJs. Quin estil de música se sol escoltar en aquest Tordeu?
1: Doncs la música és una mica a gust de tots. Música de festa major, música popular, reggaeton, tallets, el que el públic li agrada al final.
0: Uh-huh. Pel que fa a preus o entrada, no sé si és un esdeveniment amb entrada o és gratuït, com funciona?
1: Nosaltres treballem molt perquè sigui una festa major del poble i per al poble.
0: Uh-huh.
1: Llavors és totalment gratuïta, l'únic que demanem és el respecte per que no hi ha, com l'any passat, que tothom vingui allà a gaudir, que vingui gent que va només a passar-ho bé, i l'entrada és totalment gratuïta perquè és una festa major.
0: Uh-huh. És gratuït i entenc llavors que comentaves que teniu preparades les barres. Hi haurà servei de bar per menjar també?
1: Sí.
0: O serà només per beure, podríem dir?
1: No, estem molt orgullosos de ser una festa major que ens agrada fer pinya, ens agrada fer comunitat.
0: Uh-huh.
1: Llavors tenim una barra a preus de festa major, però també tenim una brasa que uns autèntics experts en barbacoa, uh-huh. estaran aquell dia fent botifarra, fent tot el que demanin. Està molt bo, això, a preus populars.
0: A nivell personal, ja per anar acabant una mica l'entrevista, Xavi, no sé com ha estat organitzar aquest esdeveniment. Quantes persones també, mentre la curiositat saber, quantes persones heu organitzat tot això?
1: Doncs hi ha molta gent al darrere. Hi ha des del veïnat de Sant Daniel com a organització, fins a molts de nosaltres que estem entre Tordera i Badalona,
0: uh-huh.
1: Els fotògrafs, hi ha molta gent al darrere, no dir els noms perquè és realment hi ha molta gent, però els hi volem donar les gràcies perquè les cares visibles som alguns, però hi ha molta gent al darrere. Llavors, agrair també a tota aquesta gent.
0: Ara comentaves aquesta connexió amb Badalona, que m'ho has recordat, que ho has dit al principi també. Vaig veure, diria, si m'equivoco, corregeix-me, que hi ha també un bus, un servei de bus que connecta a Tordera.

0: farem, i al final també és per a Tordera. Llavors, això, us convidem a tots.
1: Doncs Xavi, moltes gràcies per venir aquí i explicar-nos una mica tot això, i esperem doncs que vagi molt bé aquest Tour de O2.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I amb vosaltres també, que ens acomiadem una setmana més a la Taranyina. Ens trobem la propera setmana amb una nova entitat per conèixer.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera.

Avui per mi, Sergio Rodríguez és l'últim programa de les Portes de Troia. Han sigut 11 anys compartint micròfons, primer amb l'Oliver i l'Alberto, després amb l'Alberto i l'Albert, també amb en Salva i ara amb l'Adrià i el Carlos. He de dir que la meva motivació personal per fer aquest programa ha sigut, com la vostra, aprendre molta història, però també contribuir a la seva divulgació, amb la finalitat clara d'elevar la consciència social, la curiositat i els coneixements de la societat catalana, sense els quals no podrem ser mai lliures. El Portes de Troia queda en molt bones mans. Dos grans historiadors i també comunicadors que tenen l'energia i les idees per continuar portant noves històries setmanals amb els segells de qualitat que caracteritzen el programa. Per mi és el final d'una etapa en la qual he gaudit moltíssim, però que, com tota la vida, ha arribat al seu final. Vull agrair als meus companys les hores de viatge plegats a Ràdio Castellà, les facilitats i els recursos per fer el nostre programa, a la xarxa per portar aquest espai a indrets de Catalunya on mai hauria pensat que arribaríem, i als convidats, i evidentment als nostres estimats oients, molts d'ells amics i amigues, sense els quals la nostra tasca perdria sentit. Punt i seguit a la història d'aquest espai de ràdio i podcast, però punt i final per mi. Gràcies de tot cor.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, va... A qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això, i molt més, ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts, una setmana més, la última d'aquesta temporada. Benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio i d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant...
3: Més estiuenc.
2: Més estiuenc, com la història dels Pets. Albert Torretxe, benvingut.
3: Bones, què tal?
2: Albert Abril, benvingut.
4: Com anem?
2: Alberto, estarem una hora sencera parlant dels Pets?
3: A veure, una hora sencera parlant dels Pets, no, bàsicament perquè el programa dura 55 minuts, no ens estendrem, ja portem uns minutets, però estarem una bona estona parlant de Pets perquè ja veurem que és un tema estiuent, refrescant, i pensàvem que en aquesta cloent de la temporada no podíem desaprofitar l'oportunitat de fer una cosa tan catalana com és l'amor per l'escatologia, no? Els catalans fem dues coses, fracassar i parlar de caques i de Pets, com, ja sabeu, la tradició dels caganers, que hem recuperat el nostre caganer insigne del Joe Biden, que ara feia temps que no sortia, però que ens ha acompanyat durant molts programes a la taula. I per tant, jo crec que és una bona manera de tancar un cercle, no? En aquest sentit.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Estimades i estimades amigues oients que s'esteu escoltant des de les vostres platges, des de les vostres terrasses, des de les vostres piscines, des dels vostres vaixells, des de les vostres...
1: Tenim oients que tenen vaixells?
0: Home,
2: són més tenim molts oients, eh?
0: De tot n'hi ha de bé. Des de, no sé, des de on on sigui, que pugueu passar aquestes onades de calor una rere l'altra, que estem patint ja mitjans finals de juliol, que ens esteu escoltant ja, temporada d'estiu del Portes de Troia, últim programa. Esperem que us deixeu anar amb nosaltres en el programa d'avui.
2: Últim programa pels que no som mecenes.
0: Ah, al tanto, què passa aquí?
2: Perquè els mecenes...

0: dir que és el moment exacte. Sí. I crec que ho ha fet, així que moltíssimes gràcies, Carlos, per sumar-te a aquesta iniciativa. Es pot fer història dels pets? Evidentment, es pot fer història de gairebé qualsevol cosa imaginable, no? Parlar dels pets no és només un interès morbós per l'escatologia o per les anècdotes gracioses, que també, ja ho sabem, que també, sinó una manera com qualsevol altra d'apropar-nos a les mentalitats de cada època. Què es considera acceptat, què no, no? Les ventositats eren considerades un tabú, eren una normalitat, tothom es peia igual, eren de bon gust, eren quelcom graciós, eren totes iguals. Era... van existir personatges que van fer carrera amb els seus intestins. Ho anirem veient. Una mica de tot això anirem veient al llarg del programa en aquesta mena de sinfonia pedorreica que farem avui. Perpetrarem avui. Si en algun moment no us agrada, només us diré una cosa. Portes de Troia, finalista, millor guió, Premi Sonors 2026. Si teniu queixes, el jurat.
1: El jurat. No, però pot ser un molt bon programa per introduir els vostres fills i filles a la història, eh? Perquè, clar, riuran i, a més, aprendran història.
0: O d'expulsar-los.
1: Exacte, en família. Ho podem fer en família. Podeu tirar-vos pets en família mentre escolteu el programa. Normalitzem-ho. Això no és
2: això no era un pet.
0: Ah, és un pet, és un pet dissimulat. Ah, molt bé, el pet espia. Molt bé.
2: No m'ho puc creure.
0: El pet mosso infiltrat a l'assemblea docent.
2: En fi, intentem posar una mica de llum a la foscor.
0: No acabarem el guió, ho sabeu, no?
2: No acabarem el guió? Tampoc és tan llarg, no, el guió?
0: No ho sé.
1: Molt bé, per on comencem?
2: Posem una miqueta de llum a la foscor, no? Això, per on comencem?
0: Molt bé, doncs, si us sembla, podem començar per la primera referència coneguda que tenim sobre algú tirant-se un pet. Si alguna vegada us heu preguntat des, quan és la primera referència a alguna persona tirar-se un pet, la sabreu ara. Voleu, programa final de temporada, voleu fer apostes de qui va ser?
1: Una pintura, pintura rupestre.
0: Una pintura rupestre, seria molt
2: seria
0: bo.
2: Boníssim.
0: Hi ha alguna, però no la puc ficar. Però bueno,
2: una tauleta d'argila.
0: Una tauleta d'argila, clar. Com,
2: amb algun... saps? Amb, no sé.
0: Com amb algun pet, no? Amb algun signe cuneiforme, una mica així com... Ui, com un pet amb derrape. Doncs no anaves desencaminat. El primer pet documentat, sabem que se li va escapar, no? Que es va escapar del ventre del seu propietari farà uns 4.400 anys, vora el 2.350 abans de Crist. I que la pregunta és, de qui va ser aquest pet? Doncs ni més ni menys que Lugalzagesi, rei sumeri de la ciutat d'Uma, propera a Lagash i millor extrem esquerra d'algun equip, no?
1: Basc.
0: Lugalzagesi.
2: Què faràs l'any que ve quan no puguis fer acudits de futbol?
0: Es farà igual, però és que no els entendràs. Però no passa res. Com ho sabem? Doncs bàsicament perquè conservem una tauleta d'argila que ens parla del gran Lugalzagesi, que quan es talla el seu vent és com el vapor que s'escapa del vi bullent. Imagineu-vos quin pet hauria de ser perquè algú, primer, el posés per escrit i més perquè la seva descripció sigui, no sé si us ha passat algun cop, que us has tallat el vent com el vapor que s'escapa del vi bullent.
1: És poètic, sí.
0: No, és poètic. No s'ha aquella... passat mai.
1: Home, jo crec que tan èpic, no.
0: Per mi és un pet amb regal, això, eh?
2: Joder, és que és com gairebé visual, no? Si surt vapor i tot.
0: Clar.
1: Bueno, clar, però ho està pintant com una cosa molt bona.
0: Clar, no, de fet és una cosa extremadament bona. Unes fortes ventositats eren una prerrogativa dels homes poderosos. Tu t'imagines a Conan el Cimmeri, Conan el Bàrbar, i no te l'imagines amb un pedet de princesa. No te n'imagines trunyint-se com a Thor després d'una nit d'estiu. Per això, reis com Lugalzagesi, grans conqueridors, però no tant perquè acabarà sent derrotat, demostraven el seu poder a través dels seus pets.
2: Uau, inesperat. Això era aplicable a tothom en el món sumeri?
0: Doncs no. En els pets, com en qualsevol altra cosa de la vida, tot és una qüestió de classe. I de classe, però també de gènere. Sabem, per inesperat, parlar de classe i gènere en un programa dels pets, sabem, per exemple, de com es consideraven els pets en altres contextos al món sumeri. Per exemple, tenim una referència de vora el 1900 abans de Crist, on tenim documentat un proverbi sumeri que parla dels pets de les dones joves, de les dones acabades de casar-se. Parla, aquí el dubte de si és un pet anal o vaginal, no entrarem, jo aquesta distinció no la faré, i parla concretament de la incapacitat de les joves, de les dones joves d'aguantar-se els pets quan es troben sobre la falda dels seus marits. de tota mena, és una declaració d'intencions, no? Un senyor gran, una dona jove, puja d'aquí i... Pff, és que

0: aquesta incontinència femenina.
1: Caram, amb els...
0: Exacte, just així. Cumbres borrascoses, la llaman, no?
1: Tenim més informació sobre els pets a Mesopotàmia?
0: Per això volia una habitació pròpia, no? Bueno... tenim més informació de pets a Mesopotàmia. Sí, alguna més encara. Per exemple, tot i que sabem que els mesopotàmics no tenien, fins on sabem, una deïtat específica pels pets, sí que hi havia algunes deïtats que tenien alguna varietat escatològica, no? I sense anar més lluny, una de les deïtats ben conegudes als sumeris tenia aquesta característica.
2: Déu-n'hi-do, i quina era aquesta divinitat?
0: Doncs el déu Baal. Segur que alguna vegada heu sentit parlar del déu Baal. Doncs resulta que una de les seves encarnacions, adorada al llevant mediterrani, adorada, per exemple, pels cananeus, pels moabites, pels amorrites, era conegut com Baal el Peor. No us avanceu. No vol dir que fos el pitjor, ni que ni té a veure amb peor, no té a veure amb pets. No? Simplement aquest Peor feia referència a la zona on se l'adorava, i era una adoració vinculada al món Peor, Pegor, Fegor, que és un món proper al món Nebo, a l'oest de l'actual Jordània, i que apareix mencionat al Pentateuc, per exemple, no és un nom bíblic. Doncs resulta que aquest Baal el Peor se li dedica, bueno, o sea, la vida és així, no l'he inventat jo. Se li dedicaven ofrenes escatològiques, pel que se'ns explica, no? Per exemple, els seus fidels li defecaven a la boca. Has de creure molt, has de tenir molta confiança en Diosito, en el teu Déu, per cagar-te la seva boca sense ser Albert Rivera. No veus aquesta tira còmica?
2: No. No,
0: busqueu-la, no, la poso per WhatsApp després.
2: Vale. No sé si vull.
0: Bueno, Sergio sortint del grup. I se'ns diu que una ofrena comuna, menys hardcore, era la de tirar-se pets darrere de l'estàtua del déu. No? Tu anaves al temple de Baal el Peor, t'amagaves darrere de... I feies... Exacte, el pet cremallera. Molt bé. Molt bé, estem tenint totes les veritats.
1: Molt bé, i tot això amb Baal el Peor, això per què?
0: A veure, expliquem-nos, perquè el tema té el seu punt, a banda de la broma. No? Aquest Baal el Peor, mencionat a la Bíblia, va ser emprat pel judaïsme de tombar en el mil·lenni del segle I abans de Crist, en aquell moment tan interessant, no? Tan messiànic que ja hem dedicat algun programa, com tants altres aspectes de Baal, va ser modificat per consignar dimonis, per fer referència a dimonis, no? Agafar aquesta, no? El moment en què s'està radicalitzant el culte jueu, s'està com separant, no? en el seu monoteisme del politeisme circundant, i llavors aquestes divinitats de la regió passen a convertir-se en dimonis. Per exemple, en els manuscrits de Qumran, en els manuscrits del Mar Mort, que ja li vam dedicar un parell de programes, apareix aquest Baal el Peor. A la Bíblia era una mena de dimoni de la luxúria, no? Se'ns parla que unes dues moabites van tentar els homes d'Israel per tal que l'adoressin, no? Allò tan típic, no? De la fe a través del sexe. I, per tant, d'aquest déu de la luxúria inicial es va metamorfosejar en una mena de dimoni escatològic.
1: I com s'arriba a tot això?
0: Doncs per una qüestió etimològica. Peor, en hebreu, significa obertura. No? L'obertura de la boca, o sigui, els dos extrems, capicua els dos extrems del cos, no? Per tant, era algo així com Baal l'obert, no? I feia referència a la boca, o, com es consideren els jueus rigoristes del segle I abans de Crist, l'obertura de la que parla o que fa referència a aquest Baal és l'anus, i per tant Baal Fegor donarà a Baal Fagor, no confonda amb la tonyina.
1: Molt bona.
0: No tonyina, clar. No és una tonyina de merda. Se n'ha donat molt bona. I Baal Fegor queda incorporat a la demonologia hebrea amb aquesta característica tan sui generis que hem mencionat, no? És el déu de l'escatologia, el dimoni de l'escatologia, de la pudor, no? I no deixa de ser divertit també que un altre dimoni procedent d'un aspecte de Baal, com és Baal Zebú, és el potser, no? El que ha quedat com un dels sinònims del dimoni, significa literalment el senyor de les mosques. No? Estem en aquest camp semàntic, en aquesta reelaboració dels déus antics en dimonis escatològics.
3: A les portes de Troia. El passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Seguim al Portes de Troia, últim programa de la temporada dedicat a la història dels Pets, aquesta primera part dedicada a Baal, el peor, però ara amb aire de José Mercé.
1: Jo crec que entrava com...
0: O sortia, millor dit.
1: O sortia... Bueno, entrava com ganivet en calent en mantega i surt també de la mateixa manera. No ho sé, és que no cal justificar-ho.
0: Ja està,
1: no?
0: Ja està.
1: Estem, de fet, com s'ha vixat una mica l'ambient, estem entrant aire nuevo per mi casa. Que deu ser, és una manera molt elegant de dir que José Mercés ha tirat una llufa espectacular i demana, sisplau, o l'àvia, no sé, i demana, sisplau, que es ventili l'habitació.
0: Molt bé. Per ara hem parlat de joves dones sumèries, de déus del cagar. Què més ens estem perdent per no haver dedicat un programa als Pets?
1: Clar, hi ha molta gent, segons encara ens està escoltant i no ha decidit ja desintonitzar-nos. Bueno, acabem de veure un exemple de com una deïtat acaba convertint-se en un déu dels Pets per un procés irònic, no? per un procés volgudament intel·lectual. No? Abans d'entrar en altres temes, podem posar un altre exemple del mateix. La divinitat romana, no hem de parlar dels romans, si fem una història així general, sempre hem d'aturar-nos en el món sumeri, en el món romà, i podem parlar de la divinitat romana Crepitus.
2: Per tant, els romans, no t'has escapat, eh? Has hagut de parlar dels romans. També tenien un déu dels Pets.
1: No, doncs, paradoxalment, no. Però els primers pensadors cristians, com van fer els jueus de tombar en el mil·lenni, en el context de la denigració del politeisme i del paganisme, van inventar-se un. No? És aquesta idea de nosaltres creiem en un déu únic i els romans són politeistes i pagans i tenen déus per totes les tonteries possibles a vides i per haver. En una obra atribuïda al papa Climent I, que és un dels papes de finals del segle I, es parla d'un suposat déu d'origen egipci i adoptat pels romans com a divinitat menor, anomenat Crepitus, no? Que ve de Crepitus Venti, que vol dir literalment el soroll dels intestins. No? Quan tu et crepites, vol dir que no, el teu intestí fa aquest soroll tan característic que acaba en una ventositat. Aquesta, no sé quin tipus de pet és, quin creieu que seria?
0: Sí. Aquest surt de l'intestí prim directament,
1: aquest és un pet aquest canònic. Aquest sí. Ve... Detecto traces de faves a la catalana, no? Per tant, aquest Crepitus no és un déu romà real, sinó és la visió irònica d'aquest cristianisme inicial sobre l'adoració absurda que suposa el paganisme, no? Que fins i tot, quan els primers cristians es reien dels romans, deien que fins i tot tenien... aquesta gent té déus per tot, fins i tot té un déu dels Pets.
0: Hem parlat dels mesopotàmics, ara hem mencionat els romans, hem mencionat egipcis, només queden els grecs per tocar tots els pals dels clichés de l'antiguitat. Què opinaven els grecs de les ventositats?
1: Bueno, els grecs, ja sabeu, tenien opinió de tot, no? Eren uns turres. De qualsevol tema, sempre hi ha algun filòsof, científic, pensador grec que pots dir Anapèdocles de Tarent va ser el primer a mencionar, pues això, no? Per exemple, els pitagòrics, ja sabeu que aquests tios ja eren uns flipats, no? Creien en la transmigració de les ànimes, per exemple. Ells van arribar a afirmar que els prets produïts pels llegums, que tots sabem que si féssim un rànquing de pets estan en el top, els pets de llegum tenen un bouquet.
0: Vedella, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no, no, no controlo això.
2: Jo
1: sí?
2: Tampoc.
0: Bueno, no sé, mengeu vedella, no?
1: Sí, però no he establert, en 43 anys de la meva vida, no he establert una relació lògica de causalitat entre ingerir vedella i...
0: Doncs el pròxim
1: en
0: dia
1: canvi,
0: que et fotis un entrecot, després per la tarda,
1: aviam què passa. Amb les faves sí que ho he establert.
0: Sí.
1: És igual, però per exemple, és d'aquelles, suposo que és a nivell bàsic, no? Com espàrrecs i orina.
0: Exacte, sí.
1: També passa. En qualsevol cas, els pitagòrics van arribar a afirmar que els pets produïts pels llegums, que són molt especials, eren en realitat un intent de l'ànima d'aquests aliments d'intentar escapar del seu cos. Llavors, la propera vegada que us mengeu unes bones faves...
2: Ostres, estem segrestant ànimes.
1: I cada cop i volta, escolteu... No us ho preneu malament, és simplement una jove ànima transmigrada intentant escapar de la roda de la reencarnació.
0: M'encanta, sí, perquè aquesta situació es podria donar. Estem donant idees.
1: Quan
0: us escapi un pet farcint. I us mirin malament, dieu, els pitagòrics ho veien normal.
1: Estem farcint els cunyais de Catalunya d'arguments per ser encara pitjors. Imagina't, no? Jo sóc molt estoic, però en el tema pet sóc pitagòric.
2: No? Oh, wow.
1: És com una multiclasse del Dungeons and Dragons, no? Soy guerrero bardo, de nivell 18. En general, això sí que hem d'admetre que la majoria de grecs no li donaven tan fort a fos el que fos que consumissin els pitagòrics. I tenien, en general, una opinió més mesurada sobre les flatulències, no? Considerant-la un gest de maleducació. Bueno, això bé. Es diu que els platònics, fins i tot, expulsaven de per vida de l'acadèmia a que es tirés un pet dintre. Imagineu-vos, tu estàs allà, ets un filòsof, passejant per l'acadèmia, no? Ja fent peripatetijant allò que feies. Clar, llavors, si et mous, vulguis que no, el trànsit,
2: algun moment, no?
1: Fas classe al matí caminant, a poc que t'hagis fet un cafè i un cigarro. Bueno, doncs que sapigueu que és una normativa que el Departament d'Ensenyament podria aplicar d'aquí poc, no? És una manera de baixar la ràtio, no? Pet i expulsió. Això, això estaria molt
2: bé.
1: Llavors, tots els instituts modificant les NOF per haver de dir, bueno, pues,
0: ni ho bo.
1: El primer el perdonem, però... No? A veure, jo entre eliminar pets i aire condicionat, no sé quina mesura implementaria primer. Sigui com sigui, de fet hi ha nombrosos acudits, per exemple, a les comèdies d'Aristòfanes sobre personatges tirant-se pet, no? És una mica una postura propera a la nostra, no? Que és un gest de mala educació i que per tant es pot fer broma sobre ells.
2: A veure, jo encara sigo una mica en xoc amb l'anècdota dels pitagòrics. Hi ha altres exemples de flipats, no?, amb els pets durant l'antiguitat.
1: Sí, a mi m'agraden molt els maniqueus. Ja sabeu que són aquells que consideraven que existien dos principis rectors en pla d'igualtat, el bé i el mal, i que el món que veiem l'havia creat el mal, no? I llavors alguns maniqueus arribaven a considerar que els pets eren una mena de alliberament de la llum divina del nostre cor impur, no? Wow. Si la realitat l'ha creat el maligne, i el maligne i el mal és el que ens enganya per veure que el món és un lloc bo quan en veritat és un món dolent, no? I el bé és allò que està més enllà del cos. Els pets, que són pudents, desagradables, inesperats, en el fons són com una mena com de buc del sistema, com si estiguessis a Matrix. És el que el bé introdueix al sistema com un déjà vu, perquè tu diguis algú passa, no? I em sembla fantàstic que els pets siguin una mena d'alliberament de la llum divina, com si fossis una mena de cacarot, mai millor dit, fent un kamehame, però no amb les mans. I ja si ens anem a un món més prosaic, del dia a dia de la gent de l'antiguitat, també tenim anècdotes xules. Per exemple, Sant Agustí d'Hipona, un personatge, un sant i un pare de l'església, el qui d'entrada no vincularíeu amb mons als pets. Doncs bé, a la Ciutat de Déu, un dels seus llibres més importants, menciona un tipus d'artista, els flatulistes, no confondre amb els flautistes.
2: Hòstia.
1: Els flatulistes, que com us podeu imaginar, sense ser un geni de l'etimologia, són aquells artistes de les flatulències. I diu textualment a la Ciutat de Déu, tenien tal domini dels seus budells que poden tirar-se pets contínuament a voluntat per tal de produir un efecte similar al de cantar. No tens àudio per això, eh, Carlos? Us podeu imaginar? Ho deixo sobre la taula. Hi ha el típic de la IA acabarà amb les professions... No, doncs recuperem professions tradicionals com la dels flatulistes. Vull un grau mitjà, des que es perfeccionin un grau superior de flatulista.
2: Que puguis anar al conservatori.
1: Clar.
0: No? Exacte, sí. Estem entrant aquí, jo crec que estarem tots d'acord en un altre dels filons del programa d'avui. Els pets com a espectacle artístic.
1: Bueno, els pets com a espectacle artístic. Ja sabem que els pets són un espectacle en si mateix, i el grup també. I no t'equivoques gens ni mica, no? Hi ha tota una tradició que, com hem vist, arrenca de l'antiguitat clàssica, però que es mantindrà ben viva durant l'edat mitjana i durant més enllà, durant la primera meitat de l'època moderna, que sabeu que a partir del racionalisme, l'il·lustració, de les bones costums, es perd tota la gràcia del món.
2: Tot
1: s'ha que van més enllà de no fer, humor, no fer només humor amb els pets, i això és una crida a tots els humoristes, no fer només humor amb els pets, sinó fer art. Jo crec que és la darrera frontera. El segle XX, no? El segle final del segle XIX, el segle XX, va trencar amb les regles de l'art clàssic, primeres avantguardes, segones avantguardes, el segle XXI incorpora la tecnologia. Jo crec que el gran repte del segle XXI és incorporar els pets a l'art, no? I de fet, per qui vulgui encetar aquesta lluita titànica, podem farcir-li d'una llarga llista de referències històriques sobre el tema.
2: Per exemple?
1: Doncs, per exemple, dins la tradició literària irlandesa trobem els pedorros professionals, no? Hi ha tot els braiguetoir. Els braiguetoir eren una mena d'artistes menors, com els bufons, com els que fan malabars, com els que fan espectacles amb cabres, els acròbates, que tenien l'habilitat de fer un espectacle amb pets. No? Acompanyaven el seguici dels poetes professionals, actuaven a les corts, no? anaven de cort en cort treballant, i aquesta tradició dels braiguetoir és una tradició que es manté mínim fins a finals del segle XVI. Wow. Hòstia, la història interminable. O sigui, aquest és com... És art.
2: És un pet irlandès.
1: Fixeu-vos, No sé si vols tornar a posar, però hi ha una introducció, hi ha un nus i hi ha un desenllaç. Fixeu-vos. Introducció, nus... I quan sembla que no, desenllaç. M'ha faltat el remate aquí. Bueno. Com veieu, és una disciplina artística que encara té molt per desenvolupar.
0: Irlandesos.
1: No només els irlandesos eren els únics que gaudien d'aquestes festes o que gaudien d'aquestes expressions artístiques. Sabem, per exemple, que al llarg de les sagues nòrdiques hi ha personatges vinculats als pets, com per exemple el Bodan Einard, que en diferents sagues nòrdiques era conegut per un mal nom que venia a significar algo així com el de superpets.
2: És que...
1: Superpets? Bueno... que és el Lluís Gavaldà després de fer crossfit o alguna cosa així. D'ell, d'Einar, el superpet, se'ns explica que en un banquet és enganyat, que tothom coneix el teu superpoder, i llavors la gent et diu, vinga, Einar, vinga, marca't un espectacle, i el dia, no, home, no, jo m'estic reservant, no, total, que no aconsegueixen que es tiri una llufa, i llavors s'aprofiten que es mig emborratxa en aquest banquet i s'ha adormit, està enmig del banquet adormit allà, recostat en un banc de la sala, i llavors aprofiten per provocar-li un pet. Diu, va, anem a veure quin és aquest superpoder. És com si tu intentessis treure-li a Cíclop les ulleres de quarts de rubí per intentar veure el seu superpoder. Evidentment surt malament, perquè el pet que provoquen és tan fort... No, tu imagina't a Ignar allà tirat, tu t'apropes, òbviament, per darrere, perquè és l'únic apropament estratègic que tens davant d'una persona que està tombada en una taula, i el pet que provoques és tan fort que acaba matant a la persona graciosa que havia intentat que havia aconseguit que es tirés el pet, no? De nou, veiem que el fet de tirar-se pets pels forts és una característica vinculada, com a Mesopotàmia, a la virilitat. Tenim alguna també referència de que en algun combat de Thor contra algun gegant, alguna cosa, Thor està tan espantat i tan en males condicions que diu que els pets que es tira són fluixets, no? Imagineu-vos Thor, que sembla com un senyor que venja molta vedella, segons el Sergio.
0: Clar. És que d'un mal pet et pots morir, eh?
1: Bueno, sí, clar. O sea, va fer un pet.
0: Bé?
1: Va fer un pet.
0: Va fer un pet com un agla.
2: Molt bé, tenim Irlanda, sagues nòrdiques, i a l'Anglaterra medieval tenim algun exemple de tot això?
1: Va, sí. De fet, a l'Anglaterra Plantagenet, és a dir, a l'Anglaterra, no?, de l'inici de la dinastia Plantagenet, mitjans del segle XII, tenim potser l'exemple més reeixit d'un professional dels pets. I és un exemple que potser algú ha sentit a parlar, és un personatge també que s'ha convertit en certs sectors com un meme per entitat pròpia a internet, que no és altre que en Bodan Roland de Farter. Aquest Roland, el tio que es tira pets, és un personatge de la cort d'Enric II. Enric II, el marit de l'Elor d'Aquitània, el rei que va impulsar els ideals cavallerescos a la cort Plantagenet, que potencia el segle artúric, no? que encarrega, no?, aquestes primeres iteracions angleses dels ideals artúrics. Doncs bé, el bo de l'Enric tenia en nòmina a Roland un bufó especialitzat que tenia l'honor d'executar un cop l'any un espectacle molt especial.
0: Val, em fa por preguntar quin tipus d'espectacle Roland de Farter.
1: Roland de Farter. Ja, de fet, és un nom artístic, eh? Ell tenia un altre nom, crec que es deia George o així, però ell va dir jo, Roland de Farter, em sembla genial. No, no de Faster, eh? Això ell s'ho prenia amb calma. Llavors, un cop l'any, de fet, ell, la seva fama venia per una actuació que feia només un cop l'any. Un cop l'any, a la festa de Nadal, del rei Enric II Plantagenet, que devia ser una festa sui generis. Els dinars de Nadal ja són particulars si tens una família mitjanament disfuncional com la majoria de nosaltres. Penseu que és la família d'Enric II, Leonor d'Aquitània i els seus fills, Ricard Cordalleó, Joan Sense Terra. Vull dir, estem en una família totalment disfuncional. Veieu el lleó a l'hivern, no? aquella pel·li fantàstica. Doncs aquell dinar, en aquella festa de Nadal de la cort del rei d'Anglaterra, el Roland de Farter tenia una actuació única, que l'havia fet famós, que se'ns diu que era literalment saltum, sifletum, petum. És una mena com de lema de les Olimpiades, no? Diu, saltum, sifletum, petum.
2: I què vol dir això?
1: Doncs vol dir ni més ni menys que fer a la vegada un salt, una xiulada i un pet. Sí, a veure, jo ja us conec, com a bons oients, un podcast d'història sabeu de tot, i potser hi ha algun oient que pensa que no n'hi ha per tant, que no és una cosa tan excepcional, que saltar mentre fas una, mentre xiules i tires un pet, saltar, fas un cap i cua, saltar i en el salt, xiular i tirar-te un pet, vull dir, fer que l'aire surti, sí, cap i cua, surti pels dos a la vegada.
2: Molt difícil.
1: S'ha d'anar contra natura, totalment. Doncs si algú pensa que no és per tant, que Roland de Farter, bueno, era un artista sobrevalorat, era una mena com de Rosalía no és pa tanto, Roland de Farter tampoc, el repto a fer-ho aquest estiu a casa, no? Que ens etiqueti amb el resultat, que ens faci un vídeo, que ens faci una review, i vinga, valents, va. A veure, posem ordre. Dignifiquem artistes històrics amagats per la censura històrica com Roland de Farter.
0: I com és que ens ha arribat el relat d'una actuació anual, d'un cop a l'any?
1: Anual. una actuació anual, però a més, fixeu-vos que era una actuació feta al vell mig de la cort reial d'Anglaterra, no? Que generava una expectativa brutal i que hi havia molta gent que m'han convidat al dinar, no? A la recepció de Palau Reial. Hosti, tio, quina sort, podràs veure Roland de Farter actuar. Doncs ens ha arribat perquè a Roland de Farter se'l recompensa com s'havia de recompensar algú per un espectacle d'aquesta magnitud, mai millor dit. No? Us podeu imaginar que quan cobrava per aquest triplet seu?
0: Sí, una bossa de monedes d'or.
1: Una bossa de monedes d'or.
2: Jo estava pensant, no, jo què sé, un cavall.
1: Un cavall. No, doncs, Roland de Farter va rebre del rei Enric II ni més ni menys que la vila i parròquia de Hemingston i una bona quantitat d'acres de terra que van passar als seus successors, no, com a herència per només actuar el que jo calculo que deuen ser 30 segons màxim a l'any. Vull dir, potser primer... inicia Roland de Farter, això sí, potser no se li ha donat la fama que mereix com a artista, però enceta una noble tradició que és treballar molt poquet només el dia de Nadal.
0: Com el rei d'Espanya.
1: En aquest sentit, fixeu la fina línia entre gent que treu pets pel cul i gent que treu pets per la boca. Llavors, aquesta predicció pels pets, a més, es mantindrà ben viva dins la cultura anglesa durant els segles posteriors. Per exemple, el Piers Plowman, que és un text del segle XIII, de Pere el Llaurador, se'ns diu que un bon artista ha de ser capaç de, si alguna vegada viatgeu a l'edat mitjana i voleu fer carrera, heu de ser capaços de tirar-vos pets, explicar històries i tocar instruments com l'arpa o el violí. I al segle XIV trobem, per exemple, també històries, explicaves els contes de Canterbury, si no, no entenem, però si no els coneixeu, aneu i llegiu el conte del Moliner, per exemple, que no té desperdici, i on els pets, uns pets, un cul sortint d'una finestra i fent uns pets per intentar descobrir si de la, si de la finestra penja la manta de la teva dona, que serà el que s'ha enxampat, follant-te-la,
0: follant-se-la. M'encanta.
1: Vale? Doncs, jo no vull fer spoilers, però com veieu que hi ha una tradició escatològica important en l'Anglaterra medieval.
0: I avancem. I a l'edat moderna, Alberto, aquesta obsessió pels pets millorarà? Continuarà igual?
1: Què clar, passa? A veure, no ens adonarem gaire, no? Perquè el tema tindria molt, molt llarg recorregut. Ens podem aturar, si voleu, eh? Només dir-vos, per exemple, que Quevedo, el Quevedo bo, l'original, el Quevedo Prime...
0: Què edat té?
1: Bueno, justament no se los queda. A l'original Quevedo té una obra que es diu Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo. Ell tenia molt bona vista pels títols. Té, com us dic, Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo, que és una obra que no sé per què no s'ha reeditat tot el que s'havia d'haver reeditat. I té també un poema al pedo. Bueno, està bé, no? O que d'altres autors ben coneguts com Rabelais, Montaigne o propi Cervantes, el Quixot, narren anècdotes i episodis ben curiosos que tenen a veure amb pets, no? Llavors, aquesta tradició escatològica en la primera modernitat, en el segle XVI, principis del XVII, encara està molt, molt viva i molt, molt calenta. Fins i tot...
0: Molt calenta, tio.
1: Sí? No, no, calent no és una, no és un camp semàntic que identificaries amb els pets?
2: Sí, sí, sí.
1: Jo crec que sí, no?
0: Per això.
1: Ah, vale, bueno, pues està ben dit. Fins i tot una persona tan aparentment racional com Benjamin Franklin va escriure l'any 1781 un assaig sobre tirar-se pets orgullosament. L'orgull de tirar-se pets, on parla de coses superpràctiques i que haurien d'estar a l'ordre del dia dels currículums educatius d'arreu, on parla de coses com que el que menges influeix en l'olor dels teus pets.
2: Com la vedella.
1: Com la vedella.
0: Les carxofes també.
1: Les carxofes.
0: Fan venir molts pets.
1: Sí? No...
0: No en menges gaires? O no, o
1: a tu no, és que no m'agraden les carxofes, que és veritat.
0: T'has salvat.
1: M'he salvat.
2: Els
1: espàrrecs va per un altre.
2: Els calçots.
1: Oh, els calçots, sí. Si els veus amb aigua, sobretot. Llavors, sí.
0: Ostres.
2: Sí?
1: Sí. A mi és el que m'ha dit. A mi és que vaig anar a una calçotada. A mi la meva família política m'ha dit, aquí no has de beure aigua, has de beure...
2: Vi o cervesa.
1: Deixen vi o fos una altra cosa. Però perquè la ceba fermenta i amb l'aigua fa reacció.
0: Estaria bé.
1: No sé quin grau de credibilitat té això. Citem experts en la matèria, experts en... No sé, què sé. Anava a dir, etiqueteu a Maria Nicolau com a experta en cuina, que ens parli dels calçots, o si teniu algun familiar expert en pets o en calçotades...
2: Encantats de conèixer-lo.
0: Per qui anava el que anava a proposar?
1: Sí, vols
0: com el programa arriba a totes les bandes de Catalunya, doncs expliqueu-nos les anècdotes amb els pets
1: clar,
0: de vostre territori.
1: Fem territori, no? Territori, pets quilòmetre zero. Si hi ha algú que tingui algun saber ancestral i popular sobre els pets, etiqueteu a Enric Calpena a l'Enguany. No, home, no, etiqueteu-vos a nosaltres. Jo què sé. No hi ha res més vinculat als pets que deixar-ho anar i desentendre't del que passa a continuació.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del...
1: Recta final. Recta final, en sèrio. Estava esperant aquell moment.
2: I aquesta s'ha estat sense voler.
1: Molt bé, però... T'ha sortit així de l'ànima.
0: Sortit de dins.
1: De dins.
0: Exacte.
1: Com surten les coses bones.
0: Doncs part final.
1: Part final, sí.
0: Porta...
1: Explosió final.
0: Exacte.
1: Efervescència final.
0: Hauríem de dedicar una pila a Cristòfal Colón.
1: Colón. Oh! Oh! Oh! Uf, bueno.
0: Ja està.
2: Vacances, tio.
1: Sí.
0: Últims minuts de l'últim programa de la temporada del Portes de la Troia.
1: El pet final de la temporada.
0: Exacte, l'Alberto em comenta, li pregunto per què aquesta música diu al final del programa, final del programa, ho sabreu?
1: Mai, mai s'han de donar motius per l'himne de la Unió Soviètica, però...
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Doncs acabem, Alberto, si et sembla, aquests últims minuts de programa i de la temporada amb algunes anècdotes més sobre pets.
1: És un tema que no ens l'esgotem. Ja sabeu que és un tema que més, que un cop que l'obres queda surant a l'ambient durant temps i temps. Intentarem fer-ho molt, molt picadet, intentarem donar diverses anècdotes per farcir-vos en les vostres converses estiuenques. Primer ens posarem una mica exòtics per tots els amants del Japó. Per exemple, ens viatjarem al Japó del shogunat Tokugawa, segles XVII, mitjans del segle XIX, per seguir amb el nostre viatge pedològic.
0: Veus això, Carlos, que és un expert del Japó? Poder no ho sabia, això dels pets. No. Mira que has viatjat al Japó.
1: Però els japonesos també
2: tiren pets. Tu també, eh?
0: També. Oye, també, però ell moltes vegades. Aviam, què passa, aviam.
1: Bé, doncs allà al Japó també es tiraven pets i el millor de tot és que també ho expliquen, no? I de fet, no només els expliquen, sinó que els dibuixen. Ara em direu, com es dibuixa un pet? I aquí tornem a la vessant artística del fet, no? El pet no és un objecte, és una expressió artística, és un estat d'ànim, és una manera d'estar al món, no?, que dirien els filòsofs alemanys. Pel qui no conegui, que el busqui. El Hegassen, que és un tema plàstic, no?, que literalment significa batalla de pets. No? Hi ha tota una tradició, un tema molt tradicional al Japó, més documentat, no?, el segle XIX, però que, per exemple, documentem la primera vegada el període Heian, finals del segle VIII, finals del segle XII. No? Abans dels samurais hi havia batalles de pets, fixeu-vos. I conservem alguns manuscrits del període Edo excepcionals. No? I consisteixen, si busqueu per internet, en dibuixos d'homes seminús tirant-se pets enormes a tot allò que us pugueu imaginar. Batalles de pets. Pets entre persones, pets animals, no? Samurai tirant pet a gallina, senyor tirant pet a abella moribunda, animals, objectes, pets que s'emmagatzemen. És que al final el pet és molt efímer, és com un art efímer, no? És una instal·lació artística, és com els mappings. Ara s'han posat els mappings, no?, a façanes, però l'art no ha fet el petting. Ara la gent li dius, vols fer petting? I és una altra cosa, no és projectar pets sobre, de manera artística. Al Japó, en aquests batalles de pets, els pets s'emmagatzemaven o feien servir, per exemple, per fer volar objectes.
0: Hòstia.
1: És una energia, bueno, energia neta, és una energia renovable, no necessàriament una energia neta, però poso sobre la taula és aquest natural. Exemple japonès sobre pets.
2: Dona'ns més, Alberto, dona'ns més, no? Més,
1: no?
2: Sisplau.
1: Sí, quan ho hace pop ja no hi és.
2: Ja no som.
1: Bueno, doncs jo no vull, em queden menys de 10 minuts, no vull acabar el programa sense dues anècdotes més, que crec que us encantaran. La primera és potser el darrer gran artista dels pets que ha donat la història de la humanitat, no? El gran Lepetoman, una mena com de psicòpata dels pets, no? Una mena de flatulista maníac, el Lepetoman.
2: I qui era aquest senyor?
1: Doncs Lepetoman és ni menys ni menys que la darrera sensació de la Marsella de finals del segle XIX. No podíem deixar el programa sense relacionar pets i França. No rigueu, però el nom d'aquest Lepetoman, gran artista dels pets, és ni més ni menys que Josep Pujol. Tenim un què? Josep Pujol, el gran Petoman, fill d'un forner de Marsella, segurament, no?, de descendència catalana, que va descobrir el seu talent natural de manipulació de llufes mentre un dia, de jove, mentre es banyava al mar. Resulta que Josep Pujol, un bon dia, en agafar aire per submergir-se al Mediterrani, allò que és bastant típic d'estar... Compte aquest estiu, eh? Conta aquest estiu. Submergir-se, que agafes aire, llavors ell va agafar aire per submergir-se i va notar un fred antinatural pujant pel seu pati del darrere. Se va deixar la porta del pati oberta i havia inhalat aigua de mar pel seu esfínter. No? Això és tota una sorpresa. De fet, és tot un superpoder.
0: Oh. Amb aquest superpoder tots sabem que es pot fer servir un bé o malament.
1: No, bueno, clar, ja sabeu que tot poder hauria de comportar una gran responsabilitat, no? Així que el bo d'en Pujol va començar com a un jove mutant a l'escola del professor Charles Xavier a experimentar amb els seus nous poders. Se'ns explica que primer ell, per exemple, va anar al recurs fàcil, que és fer brollar xorros d'aigua pel seu anus com una mena d'esquirtel, no d'esquirting, com una mena de pistola d'aigua, arribant a projectar el xorro, ja quan era adult, quan tenia els seus poders desenvolupats, dins de més de 5 metres.
2: Sí, tio.
1: O sigui, com...
0: Wow.
1: Toma, pistola d'aigua. Després va descobrir que el seu esfínter no només podia inhalar aigua, sinó que també podia inhalar aire. El seu esfínter podia respirar i acumular aire. I no només això, sinó alliberar-ho a voluntat. Que aquí em pregunto, què faríeu vosaltres?
0: Ui.
1: Ui. Què faríeu vosaltres, Sergio, Albert, si tinguéssiu aquest superpoder? No ho sé, i no sé si vull saber-ho, però en Josep Pujol va decidir encetar una flamant carrera musical. No sé si és el que faríeu vosaltres amb aquest superpoder. Segurament es posaria una... Bueno, una capa no, perquè és contraproduent, no? Perquè tapa el teu superpoder, però... Jo què sé, combatiríeu el...
2: Cama curta.
1: Compartiríeu el crim a Manhattan, a la cuina del diable, no? Aniríeu allà... Treparíeu pels terrats en nits obscures en base a la vostra propulsió anal. No ho sé, però Josep Pujol va decidir començar una carrera artística.
2: Bueno...
1: Penseu, estem al París, no? I ja es muda de Marsella a París, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i tenim un home que era capaç de cantar, per dir-ho
0: suaument,
1: cantar la marsellesa amb el cul.
0: Hòstia.
1: I fins i tot fer imitacions. És com un Carlos Latre, però molt més guai. I de fet va acabar tenint un espectacle d'hora i mitja al Moulin Rouge. O sigui, tu anaves a veure un espectacle d'obra i mitja de Le Grand Petoman, Josep Pujol, que et feia un espectacle d'hora i mitja de cançons i imitacions amb l'aire del seu cul. Vull dir, per mi això és la culminació d'una avantguarda artística impressionant.
2: Alberto, ens has promès dues anècdotes, ja n'hem fet una i ens en queda alguna altra, no?
1: Ens queda una altra, i aquesta anècdota és la que vincularem amb dos fets. Una, la música de l'himne de la Unió Soviètica, i com ja sabeu, com ja ha explicat el Sergio inici del programa, aquest és el seu darrer programa regular de les Portes de Troia. Ell ja ho sap, això és casa seva. Portem més de 10 anys, dels 20 i pocs anys que fa que ens coneixem, portem mitja vida junts en aquest estudi. Les portes del davant de Troia estan estan obertes, com deia Ramon Llull, ets amic i amat del programa. Pots venir sempre que vulguis, en qualitat del que vulguis, presentador, convidat, el que et doni la gana, però no volia tancar el programa sense fer una anècdota juntant coses que li agraden molt al Sergio. El segle XX, la política, la Unió Soviètica, i per tant, vagi això com a homenatge, tot el programa ho és, però com a homenatge en aquest darrer programa regular plegats. Estem a l'any 1981 i resulta que ens trobem en un submarí soviètic carregat amb armes nuclears que de cop i volta emergeix de sobte en aigües sueques. Suècia no forma part de l'OTAN, però estem a les acaballes de la Guerra Freda, però les alarmes salten igualment, no? Com és possible que els soviètics hagin invaït les aigües territorials sueques sense permís? I els suecs, arrel d'aquest incident, comencen a entrar una mica en pànic, en paranoia, i comencen a inspeccionar el fons del mar amb sonars per si troben sorolls inesperats. No? Perquè, bueno, anem a escombrar amb sonars el nostre fons marí, perquè no ens tornin a colar que un submarí nuclear soviètic puja del mar. T'està agradant per ara, oi que sí?
0: Sí, sí. Simplement imaginar-me un sonar...
1: Llavors,
0: en un programa dedicat a pets, ja...
1: Comencen... a trobar sorolls inesperats que no dubten a començar a documentar, a catalogar durant més de 10 anys, no? Dient, això són restes de submarins, no sorolls, de submarins soviètics que estan circulant per les nostres aigües i que anem documentant, no? Per tant. I arriba un dia, 10 anys després d'aquest incident, que el primer ministre suec escriu fart ja del tema a Boris Yeltsin. Boris Yeltsin rep una carta del primer ministre suec dient-li que, si us plau, deixin de fer passar els submarins nuclears per aigües sueques, perquè ja porten 10 anys, no?, documentant amb sonars els sorolls dels submarins soviètics creuant per les aigües sueques.
0: Però ho eren, de submarins soviètics?
1: Clar, i aquí arriba la part bonica, que és que no eren submarins soviètics. Boris Yeltsin diu, però bueno, això va ser una cosa puntual, no ho hem tornat a fer, creiem-nos, som la Unió Soviètica. Bueno, ja no era la Unió Soviètica. I amb això, si us sembla, tanquem el programa. Els russos neguen l'existència d'aquests submarins i s'acaba arribant a la conclusió, després d'estudiar-ho molt, els suecs arriben a la conclusió que el soroll que durant anys havien estat vigilant els suecs eren ni més ni menys que producte dels pets que els grans bancs d'arengades del Bàltic es llançaven a les profunditats marines. Així que, sentint-ho molt, quan us tireu un pet a la piscina aquest estiu, lamento dir-vos que, malauradament, ja no teniu una Unió Soviètica que intenta donar la culpa. I això, com tantes altres desgràcies del nostre món, és culpa del capitalisme.
0: No podíem acabar més amunt el programa. Moltíssimes gràcies a aquesta història dels pets.
1: A tu.
0: Que tanca temporada.
1: Et trobarem moltíssima falta, Sergio.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril, Carlos Lecegui, el control tècnic avui, i Sergi Rodríguez, qui s'acomiada per última vegada del Portes de Troia. Us esperen a partir del setembre amb les Portes de Troia ben obertes amb una nova temporada.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a l'edició 645 de Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, tindrem una formació anomenada Usura. Després tindrem una entrevista a Irene César i a Pedro Morales de Die Dream, que el 2026 tornaran a enregistrar. Com sabeu, HDMR té dos programes, Hot Dance 80, que s'emet per Catalunya i Andorra, i Hot Dance 90, que és un programa d'Eurodance que s'emet a Xile. L'entrevista l'hem fet en castellà, així s'emetrà els dos programes. I per acabar el programa Hot Dance 80, doncs escoltarem Sabadell Sound. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Usura fou un dels projectes més influents i emblemàtics de la música de ball italiana, italodance i eurodance de la dècada dels 90. Al darrere d'aquest nom es trobava un equip de productors de primer nivell que varen ajudar a donar forma al so electrònic de l'època, combinant elements del house, el techno i el trance amb un enganxament comercial. Open your mind. Open your mind.

El projecte va néixer 1992 a Itàlia de la mà de la discogràfica Time Records. El nom Usura és en realitat un acrònim firmat per les inicials dels cognoms dels seus fundadors i productors clau. La U de Claudio Urbanetti, la S de Gianfranco Sortino, la U de Walter Ugarkovic, la R de Richie Romanini i la A d'Alessandro Alberti. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

després de l'èxit inicial, el projecte va demostrar que no era un fenomen d'un sol hit, One Hit Wonder, i va encadenar diversos singles de gran impacte a les llistes de clubbing. Sweat. Després d'Open Your Mind, varen editar Sweat, que estem escoltant, editat el 93, seguint la fórmula de samples reconeixibles. Aquesta vegada varen utilitzar elements de Slash Hammer, de Peter Gabriel,

Drive My Crazy, un any després, un tema que abraçava de ple el seure dance que dominava el continent. En aquell moment, incorporant veus i un ritme més accelerat.

0: El 1996 Usura va unir forces amb un altre dels titans de la música dance italiana de l'època. D'atura d'aquesta col·laboració van néixer dos autèntics signes de les pistes de ball. Un és Infinity.
1: Usura, usura, usura. D'atura, d'atura, d'atura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
2: Welcome aboard. Relax your minds. And stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting a journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity.

1997, la continuació lògica de la seva aliança, explotant el so Dream Trance i progressiu que imparava a finals dels 90.

I ja que hem tingut la Irene César i el Pedro Morales avui a Hot Dance 80, acabarem aquesta edició amb música de Sabadell Sound. Ara són els Squash Gang amb aquest seu gran èxit, I Want an Illusion.

La música de Squash Gun, una formació formada per Francisco Quijada, perdó, José Quijada i Cristina Manzano. Anem ara a escoltar la Cristina Manzano en solitari.

0: La Cristina Manzano, que ha avançat que a finals del 2026 traurà nou tema.
1: Hola, som els Closet i estàs escoltant Hot Dance 80.

la música dels Closet, Living in Your Eyes. El vàrem tenir a l'edició anterior de Hot Dance 80 perquè vàrem anar a Terrassa perquè ens va dir Josep Maria a veure si ens veniu a veure en directe. I ja que ells han vingut, doncs, a Vic, a Taradell, a Tordera, teníem d'anar a veure'ls en directe. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Bàrbara Roja Show, i aquí dirigint, intentant i presentant, Josep Maria Jurado. Acabem aquesta edició escoltant a Alan Cook.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana, no? Voleu saber, en aquest programa en el que intentem fer-te veure la televisió d'una altra manera. Voleu saber, no? Doncs atents i atentes, perquè avui farem un especial dels 10 anys de Stranger Things. I és que aquesta mítica sèrie acaba de fer 10 anys. I recordarem aquesta trajectòria amb dos creadors de continguts especialistes en el tema. Ells són la Paula i l'Ivan. Els trobareu, com sempre, a TikTok, entre d'altres xarxes, sobretot buscant Air Dracas. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. I per acabar, com no pot faltar mai, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, ara sí, comencem.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: Doncs amb aquesta sintonia de Miramar resulta...
2: De Miramar, del circuit català, que li dèiem el carrilet.
1: El carrilet, assumpte.
2: Era programes pel carrilet.
1: Apa aquí.
2: I ala, apa aquí.
1: Vinga, dale.
2: Fèiem programes pel carrilet.
1: Oi, fèieu programes de tot.
2: Escolta.
1: A veure, avui ens portes tres programes més.
2: Que són molt xulos, eh?
1: Sèries i un programa.
2: Los mejores sèries. De 1990 premio.
1: Apa, escolta.
2: Por ejemplo, mejor actor nacional.
1: A veure, digues
2: Imanol
1: això.
2: Arias.
1: Imanol Arias.
2: Mejor actriz, Verónica Forqué.
1: Oh, i en la Glòria Esté. La Verónica Forqué, pobreta.
2: Presentador, Emilio Aragón.
1: Molt bé, eh?
2: Presentadora, Aníbal Serrero.
1: Oh, home.
2: Mejor programa, sèrie estrangera, Twin Peaks.
1: Oh, hombre, que ara en parlarem, ara en parlarem.
2: Claro, es el enigma en torno a la identidad del asesino de Laura Palmer, que apasionó a la audiencia e hizo de la carismática serie de David Lynch uno de los éxitos más sonados de Telecinco. Doncs, impressionant.
1: Posem la sintonia, Twin Peaks.

0: Assumpte, això era com una APM. O sigui que l'APM ja estava inventat.
1: Clar,
0: el van inventar la primera.
1: És veritat, eh?
0: O no?
1: L'Alfonso Arús.
0: I feien aquells vídeos
1: divertits.
0: Que era jovenet
1: i tal, oi tant.
0: Home, que venia de l'Arusco Leche.
1: Claro.
0: Te'n recordes?
1: I tant, i tant.
0: Bueno,
1: veus,
0: ja
1: és que ja ha estat inventat tot.
0: Està inventat tot.
1: A la vida. A la vida.
0: I sobretot el món televisiu.
1: El món televisiu és que no té més que té 60 anys.
0: Imagina't,
1: 70.
0: Re,
1: pobreta.
0: Re.
1: No té res, una
0: re,
1: nena.
0: Una nena, aquesta
1: una
0: tele.
1: Una nena petiteta, televisió espanyola. I després...
0: I per acabar, a veure, una sèrie, eh? Una sèrie, un culebrón mític.
1: Bueno, hi ha aquesta i les agujetes
0: de color de rosa,
1: que
0: m'agradava
1: molt. Però Cristal
0: home,
1: és
0: també,
1: un culebrón venezolano que es va erigir amb símbol del gènere folletinesco i va portar al nostre país els seus protagonistes, Carlos Mata i Jarnet Rodríguez. Era més guapa la gent, la Cristal.
0: I va venir aquí a Espanya.
1: I tant.
0: A fer promoció.
1: I li van fer entrevistes i tot.
0: I de tot.
1: Era l'any 1990.
0: Ni més ni menys. Doncs, Assumpta, gràcies per estar avui amb nosaltres de nou.
1: Com sempre, que jo estic sempre amb vosaltres.
0: Home, ja saps que aquí estem. Gràcies per tots i, bueno, què et sembla si acabem amb la sintonia de Cristal?
1: Va, per favor.
0: Doncs vinga, seguim amb el programa i mentre escoltarem la sintonia de Cristal.
2: Perdona, es que yo caminaba por aquí.

Avui tenim amb nosaltres a dos creadors de contingut que segur que molts coneixeu per TikTok. Ells són la Paula i l'Ivan, creadors del canal Airdrakas, on comparteixen vídeos sobre cinema, sèries, cultura pop i curiositats que enganxen a molts seguidors que ja tenen. Aquest any, i just fa res, s'han celebrat aquests 10 anys a l'estrena de Stranger Things, una de les sèries que més ha marcat a tota una generació i que ha convertit a Hawkins en un lloc inoblidable. I amb la Paula i l'Ivan, doncs, volem parlar del fenomen d'aquesta sèrie, dels seus personatges,

0: gent el senyala, l'apunta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, sí, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la Caixa Tonta? Aquí. Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió a l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Mentre ell hi va ser i no?
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Aquí ho podem escoltar, també?
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, el meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa, tal, per Joaquín Gas, etcètera, etcètera.
1: Mare sí. meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, són capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Que te venies hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? No. Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etcètera, etcètera, el Teatre Calderón de Madrid, etcètera, etcètera. I al no tindre un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí, sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Galas del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que eren quatre, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Galas del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director, sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola, Toni!
0: Ves a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
2: Jo venia a veure l'Ambell. Aquí l'invito.
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
2: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i...
2: Sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un...
2: Pues,
0: és
2: un sí.
0: Una eminència viva.
2: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
2: Bueno,
0: diuen...
2: és que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí.
2: És que...
1: O aquí.
2: Aquí
1: sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
2: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones, que han tret fa 4 dies un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? I tu em vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades l'internet està equivocat.
0: Bueno. Oye, Charo,
2: la Wikipedia...
0: Espera't, lo has dejado guapísimo, ¿no?
3: Lo he visto, le he hecho un buen cambio de... ¿eh? Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado perfecto, ¿no?
3: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
3: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: que en tierra extraña. 5 cèntims.
1: Gràcies. Joaquín Gasa. Adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do.
0: ¿Te acuerdas en
2: quina secció avui? Una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres, i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, sóc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu, també ho sóc. És una cosa ben tonta, però bueno, com el títol d'aquest programa de La Caixa Tonta. Apa, adiós.
1: Doncs nosaltres marxem amb Shakira i aquest Dai Dai, que s'acaba doncs, tot just ara fa poc al Mundial. Déu-n'hi-do el que se n'ha parlat i el que se'n parlarà encara. Gràcies a la Paula, a l'Ivan, per parlar-nos avui d'aquesta onomàstica tan especial d'aquests 10 anys Stranger Things. Gràcies també al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitòria per acompanyar-nos una setmana més aquí, a La Caixa Tonta. Gràcies també a vosaltres que ens feu confiança i ens retrobem, si voleu, la setmana vinent, aquí, a La Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Preparación. El primero durante
1: 107.1 FM. Radio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia.
2: Olé, olé. A veure, aquest nano tan guapo.
1: Ah!

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.